I fins aquí la sessió del Maxi Flash. Com sabem que t'ha agradat, te la deixem a flashfm.cat. A Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Barcelona, 105.7. El Masnou, Les Franqueses, Caldes, Parer, Mollet, Montornès, Gavà, Viladecant, Castelldefels. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Flash FM.

0: Som la teva excusa per moure el cul.
1: Flipi, sí, culo.
2: Flash.
0: Flash FM.

Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Lleida, 104.1. Alcarràs, Alpicat, Balaguer, Mollerussa, Alguaire, Torregrossa, Linyola, Cervera. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Flash FM. Són les 6.

0: Austin, baby. La Maravilla, Psycho, El Gonzi, yes sir.
1: El dissabte i el diumenge són dies de festa perquè sona Flash FM.

0: soltera.
1: Tenim els millors disjòqueis voltant per les festes més potents. Si vols que s'aturin a la teva, entra a flashfm.cat. Flash FM. Flash FM. Són les 8. Ara el ritme et domina. Només tu. I la sessió mesclada per Miquel González.

I'm back on top, on the block with it. Non-stop, non-stop.

0: kid. So what do you call yourself?
1: Almost the M.

Victoria és pels que ho intenten.

0: escoltar la sessió de Flash Running estàs rebentat de fer esport.
1: T'hem acompanyat amb la millor selecció de ritmes de Flash FM. Són les 9.

0: 8.
1: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
2: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
3: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
2: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
4: Porta les teves inversions al nivell següent gràcies als fons d'inversió Bestaking només disponibles a Morabanc. Una manera de participar en el funcionament del blockchain, bloquejant actius digitals per contribuir a la seva operativa i potencialment obtenir recompenses no garantides que poden variar en funció de les condicions del mercat i del protocol utilitzat. I fins al 31 de desembre, la teva wallet digital al 0%. Consulta la resta de tarifes i condicions a morabanc.ad. Amb les solucions en actius digitals de Morabanc, tens tot el que necessites per invertir amb facilitat i seguretat. Morabanc, pioners en el món dels actius digitals a Andorra.
5: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
6: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
5: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
7: El 17 de maig mou-te per la teva salut. Torna a la cursa popular Illa Carlemany. Torna el dia de la

0: de contrabando.
1: Tot el que sona un dissabte a la disco, nosaltres t'ho hem posat abans. Flash FM, el ritme del cap de setmana.

0: 8.
1: Mama, jo vull creps.
2: Però si ets al Màgic Parc jugant sense parar.
1: Doncs si no és una crep, que sigui un supergelat.
2: Mountain Magic Crep, amb els jocs de sempre i també amb servei de creperia. Creps dolces i salades, amanides, gelats i molt més. I si no pots venir, City Sherpa t'ho porta volant fins a casa. Mountain Magic Crep, diversió pels petits i plaer per tots. Som a l'Avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. Vine i descobreix la màgia més bona que mai.
1: Mountain Magic Crep!
3: Yeah! El 17 de maig, mou-te per la teva salut. Torna la cursa popular Illa Carlemany. Torna el dia de l'esport per a tothom.
4: Suma-t'hi i fes més gran la cursa popular de referència al país. A més, enguany en celebrem la 15a edició.
3: Vine a la cursa popular Illa Carlemany en benefici del programa Mou-te perquè joves i col·lectius vulnerables tinguin accés a activitats físiques, hàbits saludables i noves oportunitats de futur.
4: Inscriu-t'hi de forma presencial i recull el dorsal i la samarreta de l'11 al 16 de maig a Illa Carlemany.
3: Organitzada pel govern d'Andorra. Flaix Andorra, grup d'emissores oficials.
5: Mou-te, mou-te, és el dia de l'esport per a tothom.
6: Les millors braves d'Andorra?
2: No vagis al Barra Mars.
6: Un bon bacallà al Pil-Pil.
2: No el demanis al Barra Mars.
6: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
2: Oblida tant del Barra Mars.
6: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
2: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
6: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
7: Flash FM Andorra, 93.8.

0: Som la teva excusa per moure el cul.
1: Soy PC culo.
0: Flash. Flash FM.

0: Flash FM. Són les 11. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
1: La que manda.

0: 8.
1: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
2: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
1: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
2: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
3: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra Parla.
4: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parla'p on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
3: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
4: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
3: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
5: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.

0: 8. El 17 de maig, mou-te per la teva salut. Torna la cursa popular Illa Carlemany. Torna el dia de l'esport per a tothom.
1: Suma-t'hi i fes més gran la cursa popular de referència al país. A més, enguany en celebrem la 15a edició.
0: Vine a la cursa popular Illa Carlemany en benefici del programa Mou-te perquè joves i col·lectius vulnerables tinguin accés a activitats físiques, hàbits saludables i noves oportunitats de futur.
1: Inscriu-t'hi de forma presencial i recull el dorsal i la samarreta de l'11 al 16 de maig a Illa Carlemany.
0: Organitzada pel govern d'Andorra. Flaix Andorra, grup d'emissores oficials.
2: Mou-te, mou-te, és el dia de l'esport per a tothom.
3: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata, si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i... agafar el bon dia.
4: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
3: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega-te'l gratuïtament a bondia.ad.
5: Flash FM. Flash.
6: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8 FM.
7: La

0: Flash FM. Es la una. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
1: Flash.
0: Flash FM.
2: La que manda.

0: 8.
1: Porta les teves inversions al nivell següent gràcies als fons d'inversió en Bestaking només disponibles a Morabank. Una manera de participar en el funcionament del blockchain, bloquejant actius digitals per contribuir a la seva operativa i potencialment obtenir recompenses no garantides que poden variar en funció de les condicions del mercat i del protocol utilitzat. I fins al 31 de desembre, la teva wallet digital al 0%. Consulta la resta de tarifes i condicions a morabank.ad. Amb les solucions en actius digitals de Morabank, tens tot el que necessites per invertir amb facilitat i seguretat. Morabank, pioners en el món dels actius digitals a Andorra.
2: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
3: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727 377.
2: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.

0: Calibre 45. El repàs setmanal a la llista de Flash FM amb les cançons més importants del moment.
1: Come on.
2: Let's go.
1: Let's go.
0: Vota i decideix a flashfm.cat. Mou els èxits. Fes que les 45 candidates pugin, baixin o aspirin a ser crack o megacrack per aconseguir arribar al número 1. La caupeta. Les novetats que demanen pas. Himnes que resisteixen. O qui es corona número 1. Escolta cada dissabte de 6 a 9 al Calibre 45 amb Edgar Manchado.
3: Flash.
0: El poder del ritme.
4: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.

0: sabrosa.
1: Flash. El poder del ritme. Flash FM.

0: 93.8.
1: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
2: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
1: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
3: Les millors braves d'Andorra?
4: No vagis al Barra Mars.
3: Un bon bacallà al pil-pil.
4: No el demanis al Barra Mars.
3: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
4: Oblida tant del Barra Mars.
3: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
4: Gastrobar Barra Mars, a l'avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
3: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
5: Flash FM. Andorra 93.8 FM.
6: Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar?
5: Flash FM. Andorra 93.8 FM.

0: Som la teva excusa per moure el cul.
1: Flash.
0: Flash FM.

0: 8.
1: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra Parla'p.
2: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parla'p on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
1: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
2: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
1: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
3: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata, si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i... agafar el bon dia.
4: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
3: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega-te'l gratuïtament a bondia.ad.
5: El 17 de maig, mou-te per la teva salut. Torna la cursa popular Illa Carlemany. Torna el dia de

Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.

0: 93.8.
1: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
2: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
3: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
2: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
4: El 17 de maig, mou-te per la teva salut. Torna la cursa popular Illa Carlemany. Torna el dia de l'esport per a tothom.
5: Suma-t'hi i fes més gran la cursa popular de referència al país. A més, enguany en celebrem la 15a edició.
4: Vine a la cursa popular Illa Carlemany en benefici del programa Mou-te perquè joves i col·lectius vulnerables tinguin accés a activitats físiques, hàbits saludables i noves oportunitats de futur.
5: Inscriu-t'hi de forma presencial i recull el dorsal i la samarreta de l'11 al 16 de maig a Illa Carlemany.
4: Organitzada pel govern d'Andorra. Flaix Andorra, grup d'emissores oficials.
6: Mou-te, mou-te, és el dia de l'esport per a tothom.
7: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
8: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
7: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
9: Flash FM.
10: Flash.
0: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8 FM.
11: La

Tot el que sona un dissabte a la disco, nosaltres t'ho hem posat abans. Flash FM, el ritme del cap de setmana.

0: 8. El 17 de maig, mou-te per la teva salut. Torna la cursa popular Illa Carlemany. Torna el dia de l'esport per a tothom.
1: Suma-t'hi i fes més gran la cursa popular de referència al país. A més, enguany en celebrem la 15a edició.
0: Vine a la cursa popular Illa Carlemany en benefici del programa Mou-te perquè joves i col·lectius vulnerables tinguin accés a activitats físiques, hàbits saludables i noves oportunitats de futur.
1: Inscriu-t'hi de forma presencial i recull el dorsal i la samarreta de l'11 al 16 de maig a Illa Carlemany.
0: Organitzada pel govern d'Andorra. Flaix Andorra, grup d'emissores oficials.
2: Mou-te, mou-te, és el dia de l'esport per a tothom.
3: Mama, jo vull creps.
4: Però si ets al Magic Park jugant sense parar.
3: Doncs si no és una crep, que sigui un supergelat.
4: Mountain Magic Crep, amb els jocs de sempre i també amb servei de creperia. Creps dolces i salades, amanides, gelats i molt més. I si no pots venir, City Sherpa t'ho porta volant fins a casa. Mountain Magic Crep, diversió pels petits i plaer per tots. Som a l'Avinguda de les Escoles 22 a Escaldes-Engordany. Vine i descobreix la màgia més bona que mai.
3: Mountain!

0: la té Enric Arriera. Falten segons pel final de la Copa d'Europa. Es fa lloc entre les defenses, busca tir, llança i dintre! L'entrat a l'últim segon.
1: De què et serveix ser el millor si no ho veu ningú? Fes-te veure amb Flash FM. 86 22 88.
2: Departament comercial del grup Flash Andorra.
3: Flash! Escoltes Flash FM Andorra al 93.8.

llista de les cançons que més ho peten a flashfm.cat o a la app. Flash FM. Són les 6.

0: Benvingut a la llista de les 45 cançons més importants. No n'hi ha cap que es vulgui quedar enrere, però només una pot ser la número 1.
1: Ai, senyor.
0: Comença el Calibre 45.
1: Ai, senyor.
0: Amb Edgar Manchado.
1: Efectivament, què tal? Dissabte més a l'emissora del Ritme. Moment del Calibre 45, moment d'obrir el repàs setmanal a la nostra llista i descobrir quin serà el número 1 d'aquesta setmana. Pel camí, el megacrac, els cracs de la setmana, entrades, sortides, remembers, venint cap a la ràdio. M'he fixat que tal setmana com aquesta, al llarg de la nostra història, hi ha hagut grandíssims números 1 que repassarem de mica en mica. Abans, el que hem de repassar és el número 1 que ens ha acompanyat durant els darrers 7 dies. És aquest.
0: Número 1.
1: Omar Cous amb Llengo Flow a través del Forever Tugantel per segona setmana consecutiva. Què passarà avui?

0: el primer número 1 d'Omar Courts i el segon de Ñengo Flow. Recordem que aquest últim ja havia tastat la nostra medalla d'or a través del Contrabando amb Rau Alejandro. 45 cançons batallant per ser el número 1 i només una se l'endurà. Aquesta setmana tindrem 9 pujades en llista, 29 baixades, 6 cançons que mantenen posició, una entrada. Per tant, només hi ha una sortida que aquesta setmana se l'endú. Estiu 22, que després de 13 setmanes no ha pogut aguantar més la seva proposta al meu Àngel. Tampoc tindrem aspirants en llista, però el que tenim, insisteixo, són grandíssims remembers. Repassarem al llarg d'aquesta tarda què liderava Flash FM tal setmana com aquesta.
1: Calibre 45, la llista amb més punteria.
0: Però el que anem a fer ara mateix és engegar la maquinària i comptar des de baix cap a dalt.
1: 45.
0: En baixa una o fem back amb Mai.

0: A través de Gieca, una altra de les imprescindibles d'aquesta temporada. Aquesta setmana manté calaix, ni puja ni baixes, queda la número 43 després de 51 setmanes en llista, pràcticament un any sencer dins el nostre calibre 45. Que van sentir amb el Fuma de Batllà, el camp baixava 2 i ara és moment de tirar enrere el temps.
1: El calibre 45 retrocedim en el temps per recordar els millors número 1 de Flash FM.
0: La setmana com aquesta de la temporada 2012 liderava un grandíssim David Guetta a través d'aquesta. Nicki Minaj, Turn Me On.

0: 93.8.
1: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra Parla'p.
2: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parla'p on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
1: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
2: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
1: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
3: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
4: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
3: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
5: Vols saber si la teva parella et posa les banyes? Ens vols explicar cotis del teu insti? O simplement vols riure amb nosaltres? Cada nit al Flash Urban us esperem perquè hi digueu la vostra. Participa i explica'ns la teva història al WhatsApp 699-69-69-69. Flash Urban. De dilluns a dijous de 8 del vespre a 11 de la nit i dissabtes de 10 de la nit a 1 de la matinada.
6: Que viva Flash Urban!
5: Amb Miquel González i Tomàs Poal.
7: Flash FM.
8: Flash.
5: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8 FM. Flash. La llista definitiva, el calibre 45.
9: Ayo.
5: Dos.

0: Pinxades del reggaeton de tots els temps, Maluma Baby, a través d'un polvit on vas, és una de les seves últimes propostes que sembla que no ha acabat de quallar, tant com altres, com per exemple el Hawaii, un dels grans números 1 de Maluma. Aquesta setmana en baixa 3, un polvit on vas, a la seva setmana número 27 en llista. Compte, perquè estem a punt de descobrir l'única entrada que tindrem aquesta setmana, és la següent.
1: 41.
0: Des del calaix número 41, a terra, el més nou de John Summit, en Fate, Chica 3.

0: artistes que formaven part d'aquell mitiquíssim Cayó la Noche amb Quevedo, un Cayó la Noche que validarà durant 3 setmanes consecutives, a més, la temporada 2022. A través d'aquest Cupido XX, el resultat no ha estat el mateix ni de bon tros. De fet, aquesta setmana en baixa una. Però de Jusés a Josep i Tiro por qué me toca, la veritat que d'aquest Cayó la Noche Remix, l'artista més bruter, més explosiu, sense cap mena de dubte, va ser Quevedo. La resta ho ha anat intentant a un altre ritme. Però els bons amics no s'obliden mai i Quevedo torna a fer companyia a Josep, que el tornem a tenir pel calibre, amb el seu Chuos, que també en baixa una aquesta setmana.
1: 38.

0: Jonas Blue va triar aquesta cançó com a remés, l'original de Tracy Chapman, més car tal setmana com aquesta del 2016, era número 1 de Fresh FM.
1: Si sona el calibre 45, és un èxit.
0: Tornem a l'actualitat i ho fem, a més, amb un altre tros de número 1.
1: 36.
0: I rècord de permanència, en baixa una després de 62 setmanes en llista. Bé, li amb la plena.

0: cançons i cap error. La punteria del calibre 45.
1: No queda tan 32.

0: cançó s'acabessin convertint en un dels hits principals del passat estiu, de l'estiu del 2025, recordem, que tot i que sembli surreal, però sí, aquesta cançó es va publicar el 24 i, de fet, es va convertir en número 1 de Flash FM al setembre del 2025 i, a més, durant dues setmanes consecutives. La Morocha amb Luke Raibene aquesta setmana mantenen... No, baixen una del 29, passen a la número 30 després de 45 setmanes en llista, una de les més veteranes. No la més veterana, ni de bon tros, però una de les que porten més setmanes entre nosaltres. Molt bé, recordar-vos que aquesta setmana no tindrem aspirants en llista, no tenim cançons que aspirin a entrar, és a dir, totes les que havien d'aspirar a entrar, al final, ja ho han fet. Fins i tot hem destapat ja l'única entrada en llista que tenim aquesta setmana, que és el nou tema de John Summit i Fate, que es diu Chica 305. Ens falta per destapar el nostre mega crack, que ho farem d'aquí una estona, i sentir més Remembers. Tinc una preparada de Rihanna, una de les més top de Rihanna, que quan m'he enterat avui que tal setmana com aquesta feia anys, he dit, avui l'he de portar sí o sí. Serà d'aquí una estona. Abans hem de seguir avançant amb una altra cançó que cau, una altra cançó que perd posicions.
1: 29.
0: En cau una concretament, Jo i tu, BL, Quevedo i Obion de Drums. 55 setmanes de llista, Déu-n'hi-do.

0: de novembre del 2025. Rusovski, a través de Malibu, de baixada en baixadues aquesta setmana, a la seva setmana número 34 en llista. Família, arriba el gran moment, el moment de destapar el nostre mega crack. Si abans sentíem una de les pujades més fortes de la setmana, el més nou d'Omar Kurz, Coco, aquí tenim un altre que puja encara més.
1: Escoltes el mega crack de la setmana.
0: En puja nou i es col·loca el calaix número 27, el més nou de Quevedo, amb Nueva Línies, el mega crack de Flash FM, i es diu...

0: amb baixa dues, la revesta de David Guetta. David Guetta remesclant Townsend Aita i Swims. El moment que arriba ara em fa molta il·lusió, eh?
1: Obrim el túnel del temps al calibre 45 per escoltar els signes que mai han passat de moda.
0: Temporada 2011 del Setmana com aquesta liderava Rihanna amb el remix de Dave Aude. És Anem. Boh!

0: 45. Andorra. Flash FM. 93.8.
1: Porta les teves inversions al nivell següent gràcies als fons d'inversió en staking només disponibles a Morabank. Una manera de participar en el funcionament del blockchain, bloquejant actius digitals per contribuir a la seva operativa i potencialment obtenir recompenses no garantides que poden variar en funció de les condicions del mercat i del protocol utilitzat. I fins al 31 de desembre, la teva wallet digital al 0%. Consulta la resta de tarifes i condicions a morabank.ad. Amb les solucions en actius digitals de Morabank, tens tot el que necessites per invertir amb facilitat i seguretat. Morabank, pioners en el món dels actius digitals a Andorra.
2: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
3: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
2: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
3: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
2: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
0: La teva discoteca particular es diu Warm Up.
4: Dame un grrr.
0: Escalfa motors a Flash FM cada dissabte de 9 a 10 del vespre.
5: Un què?
0: Una hora del Tech House més top.
5: Ok.
0: Nosaltres posem els temes i tu et poses com vols. La festa comença amb el warm-up.
6: Ok.
0: La sessió oficial abans que ho petis a la nit. Warm-up amb el DJ de DJs Sergi Domena. Només a Flash FM. Flash FM Andorra. 93.8.
7: Flash FM.
0: La llista definitiva.

0: ser un dels grans números 1 del mes d'octubre del 2025. Me mareo cuando te veo, Kid Voodoo, JC Reyes, aquesta setmana en baixa 2.
1: 24.
0: I en baixa 3, Rels B, amb tu vas 5.
2: Vente y no te quites que tú vas 5.

0: Versió 2026 del Camins, Somnis i Promeses, mitiquíssima Sopa de Cabra. Comença a estar de baixada aquesta setmana en Baixa Una amb Suimón DJ a la setena setmana en llista.
1: 22.
0: Més sort aquesta de Cano i Justin Quiles, la nova, Olvidar-nos de tot, aquesta setmana en puja 3. Enhorabona.

0: echaste pa' acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: La graciosa de Quevedo i d'Elvis Crespo. Un cop més present a través del Calibre 45. Durant tota aquesta setmana ha estat el megacrack del Flash FM. I ara, tot i que continua pujant, li traiem el títol de megacrack i li atorguem el títol de crack. Simplement 8 amunt aquesta setmana. De la 27 passa a la 19. A la seva segona setmana en llista. És una de les cançons que està creixent a millor ritme, la veritat. Tot i no ser la pujada més forta, perquè la més forta és l'altra de Quevedo, que es diu El Golpito,

0: quinieles de quina podrà ser la cançó d'aquest proper estiu 2026, sinó de tirar enrere i recordar què liderava Flash FM tal dia com avui.
1: El Calibre 45 retrocedim en el temps per recordar els millors número 1 de Flash FM.
0: Anem enrere 19 anys, perquè tal setmana com aquesta liderava Bass Hunter amb el bote Nana.

0: Europa, que va marcar una època i una generació. Del setmana com aquesta del 2007, Pote Nana liderava el Calibre 45 de Plaja FM. Un Calibre 45 que ve 2026 sona força diferent, la veritat.
1: 45 cançons i cap error. La punteria del Calibre 45.
0: Ambaixadors aquesta setmana, un dels grandíssims números 1 de les últimes setmanes.
1: 18.
0: La Music Sessions de Bizarrap amb Daddy Yankee, 27a setmana en llista.

0: Mes de gener d'aquest 2026, sola Clarent a través del seu Love, una de les imprescindibles actualment i la nostra programació que aquesta setmana en perd 3 de la seva 26a setmana llista, calaix 17 per Clarent.
1: 16.
0: Per aquí una de les tantíssimes que estem sentint de Mike Towers, aquesta West Coast i Obi-Wan de Drums, també en perd 3, es diu 5 estrelles, setmana 11 en llista.

0: Magán, aquesta es diu Ayer la vi, la proposta que també se suma a Omar Montes, la proposta 2026 d'aquest mitiquíssim Bailando por ahí. Aquesta setmana, com dèiem, cau dues, cau al calaix número 14, després de 10 setmanes en llista, després d'haver sentit el De Lejitos de Jay Weller, un dels temes importants que en pujava 5, puja i d'una forma molt important, i ara que ja entrem dins el tram final del programa, arriba el grandíssim moment d'enfrontar-nos a les cançons més importants de la nostra llista, les més top. Entrem dins les... Pues mira, si ayer la vi la 14, ens queden 13 per endavant i un número 1 pendents de saber si serà el mateix de la setmana passada al Forever Cogantel o si tindrem canvi a la part més alta del nostre calibre 45. Si parlem de cançons importants i no heu connectat amb nosaltres, és que hem engegat el calibre 45 a les 6 de la tarda, heu de saber que tenim nou megacrac.
1: En diem megacrac perquè feia llets dir-ne tros de tema.
0: I que, a més, és la pujada més important d'aquesta setmana. Nou amunt pel nou tema de Quevedo amb Nueva Línia.

0: es present a Flash FM aquesta setmana.
1: El més nou, el Calibre 45.
0: Va seguir per on ho havien deixat. Tini, Ulises Bueno, aquesta setmana de pujada.
2: 13.
0: Enhorabona per ells dos, en pugen dues a través de Dos Amantes, sisena setmana en llista.

0: Andorra. Flash FM 93.8.
1: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
2: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.

0: partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
1: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
2: El 17 de maig, mou-te per la teva salut. Torna la cursa popular Illa Carlemany. Torna el dia de l'esport per a tothom.
3: Suma-t'hi i fes més gran la cursa popular de referència al país. A més, enguany en celebrem la 15a edició.
2: Vine a la cursa popular Illa Carlemany en benefici del programa Mou-te perquè joves i col·lectius vulnerables tinguin accés a activitats físiques, hàbits saludables i noves oportunitats de futur.
3: Inscriu-t'hi de forma presencial i recull el dorsal i la samarreta de l'11 al 16 de maig a Illa Carlemany.
2: Organitzada pel govern d'Andorra. Flaix Andorra, grup de...

cada dissabte i cada diumenge de 8 a 9 del matí. Flash Running! Flash Running, la sessió més en forma de Flash FM. Amb Miquel González. Flash! Escoltes Flash FM Andorra al 93.8. La ràdio dance leader. Ladies and gentlemen. La llista definitiva, el calibre 45.

Doncs ens anem al 2013, era número 1 aquesta setmana, una de les propostes més potents de Calvin Harris, aquesta amb Tini Tempa, mare meva, un altre grandíssim artista, junts amb Drinking from the Bottle. I can pay for everything that's on you, so everything is on me.

0: Moltes temporades de Flash FM, tenim grandíssims números 1, entre molts d'ells hem volgut destacar aquesta de Calvin Harris. Drinking Foam de Battle, tant dia com avui fa 13 anys.
1: Si sona el calibre 45, és un èxit.
0: Però hem de seguir avançant a la qualitat i ho fem amb Ugel.
1: No!
0: Amb baixa una.

L'objectiu únic, bé, únic tampoc, molts, tenim molts objectius, però el principal és trobar el nostre número 1, descobrir, saber si Forever Tugantel repetirà i seria la tercera setmana consecutiva liderant la nostra llista, o si hi haurà alguna altra cançó que li pugui prendre el lideratge. N'hi ha unes quantes en joc i ja estem dins el nostre top 10. La Villa és la número 6, en baixa 2, una cançó que ja sap el que ser número 1, per tant, el cicle vital d'una cançó després arriba al número 1 és baixar, ja està complint el seu cicle, i entrem dins el nostre top 5. Queden 5 cançons per escoltar, i ara sí que sí, qualsevol d'elles pot ser el número 1 de Flash FM. 5. Quevedo no ho serà perquè manté calaix amb Scandi.

0: aquest Dardos de Romeo Santos i de Prince Royce. Han baixat una i abandona el nostre podi. Família, anem a tirar enrere. Anem a tirar enrere un total de 20 anys.
1: El calibre 45 retrocedim en el temps per recordar els millors número 1 de Flash FM.
0: Tal setmana com aquesta fa ni més ni menys que 20 anys, Supermode liderava la llista de Flash FM a través d'una de les melodies més mítiques de tota la història de la música, Tell Me Why.

0: Doncs compte, perquè aquí tenim una de les notícies del programa d'avui, és que el Forever Tugantel no repetirà com a número 1 després de dues setmanes consecutives liderant la llista oficial de Flash FM, el nostre calibre 45. Cau de la número 1 a la número 3, li pengem la medalla de bronze aquesta setmana, en perd dues. Per tant, ens queden dues cançons per escoltar, i una d'elles serà el número 1 de Flash FM.
1: Dos!
0: Doncs aquí tenim l'altra notícia, la que no serà número 1, és que ve d'Omni Borratxo. Per tant, quin serà el nou número 1 de Flash FM?

0: torna a ser el número 2. No pot retornar a la posició que va abandonar a principis d'abril. Va perdre el número 1 a principis d'abril i no pot recuperar-lo. Quevedo amb New Orange es torna a endur la medalla de plata. I, per tant, només queda una sola cançó per escoltar, que a més serà el número 1 de Flash FM. Abans, recordem, repassem que el megacrack és de Quevedo. El Golpito, al costat de Nueva Línia, que a més també és la pujada més forta d'aquesta setmana. Només hem tingut una entrada en llista, Chica 305 de John Summit i Faith, el que vol dir que només hem tingut una sortida, que és el meu àngel d'estiu 22. I el nou número 1 de Flash FM és per... Compte, perquè sona en català aquesta setmana. Flash i Ice Cream i 31 fam. Dora Yakis! Pujant de 6, espectacular, de les 7 passa a la número 1. Un fet poc habitual, que cançons que estiguin per sota del top 5 pugin directament a la número 1 i es converteixin en la cançó més important de Flash FM. Enhorabona tant per Flash i Ice Cream com per 31 Fam. Dora Yakis és el nou número 1 de Flash FM després d'11 setmanes en llista. Merci per ser-hi, per haver connectat amb nosaltres. No desconnecteu de Flash FM, que tenim escalfant motors el Sergi Domènech amb el warm-up i els companys del Flash Urban Deluxe.
1: Número 1.
0: Marxem, això sí, amb el nou número 1 de Flash FM. Sona Dora Yakis.
2: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi. Jo va promesa com...

0: preliminars amb Sergi Domènech. La festa del cap de setmana...
1: The best selection of dance music.
0: Sona a Flash FM. Comença...

0: Abans de sortir de festa, el warm-up de Flash FM t'escalfem l'ambient amb les novetats Tech House més punteres. Ritmes, fusió i tendències. Amb els sons d'avantguarda per muntar-te la festa a casa teva. Carrega la bateria del cap de setmana al warm-up. Els dissabtes i diumenges de 9 a 10 de la nit. Sessions mesclades per Sergi Domènech.
1: Sergi Domènech is not a DJ.
2: It is the DJ.
0: Flash FM. La que mana. Quan et preguntin on és el poder del ritme, respon sempre el mateix. El poder del ritme és a Flash FM. La que mana. Flash FM. Són les 10.

0: Benvingut al Flash Urban Deluxe, el programa de reggaeton més descarat del país. Amb les cançons més top i les trucades més fiesteres. Ara sí!
1: Ara!
0: Comença el Flash Urban Deluxe.
1: Sí?
0: Amb Miquel González i Tomàs Poal.
2: Ara sí! Ara sí que comença el Flash Urban Deluxe. Hola, Tomàs Poal!
1: Miquel González, bon dissabte, bona nit i a tota l'audiència. Què passa, xavales? Benvinguts!
2: Ja estem de dissabte, són les 10. Això vol dir que fins la 1 en punt pots trucar al 935456868.
1: Fins la 1 en punt agafant trucades.
2: En punt, en punt.
1: És que, a veure, això no està pagat,
2: No està pagat,
0: eh? 93-545-68-68.
2: On vas aquesta nit de dissabte de festa? On vas a liar-la? Doncs sí que va, ja ens pots començar a trucar, pots demanar les teves cançons i pots explicar el teu salseig del dissabte a la nit. Vinga.
1: Vinga, va, si vas de festa amb col·legues, amb la nòvia o simplement si estàs de superet amb la família, ens pots trucar. I avui el que sí demanem, si us plau, Miquel, en sèrio, que no ens truquin tants yonquis, tio.
2: No, no.
1: És que no pot ser.
2: És que ens doneu una mala imatge, perquè no ho saps. No, no. Gent normal, vinga, que no es drogui.
0: 93-545-68-68.
2: Ni yonquis ni puteros. Ah, potser sí, sisplau.
1: Que per això ja estem nosaltres, hòstia, vale? Exacte. La resta normal.
2: Ja en tenim prou. 93-545-68-68. On vas aquesta nit de dissabte? Ja ho tenim tot preparat per estar amb vosaltres fins la una.
1: Toma, Jeroma.
2: I a més, amb cançons com aquesta de Quevedo i Elvis Crespo, això que es diu La Graciosa.
1: Oye, niño, qué graciosa.
2: Ella, ya.

0: La graciosa, vaya temazo, s'ha marcat el Quevedo al costat de l'Elvis Crespo, de veritat, eh?
1: Home, és que el seu últim àlbum, la del Baifo, és la cabra, literalment.
0: Està que flipes.
1: Molt bé, molt bé.
0: Voleu venir de barbacoa amb nosaltres? Doncs envieu-nos un WhatsApp, vinga, va, que farem una barbacoa Flash Urban, eh?
1: Vinga, va, la barbacoa Flash Urban, que ja portem un parell de setmanetes anunciant. Només heu d'enviar un WhatsApp al 699-69-69-69 i nosaltres automàticament us fotrem a dins del grup. Estarà molt guapa, eh?
0: Va, envia'ns un WhatsApp. Vivina amb nosaltres a la barbacoa Flash Urban.
2: Yeah. Envia'ns un WhatsApp.
0: Vinga.
2: 699-69-69-69.
0: Ara, però, anem cap al 935-45-6868 per agafar les primeres trucades aquesta nit de dissabte.
1: Llame ahora y llévese un colchón del Flash Urban.
0: Al telèfon del directe.
2: 93-545-68-68.
0: On aniran els nostres oients de festa aquesta nit de dissabte?
1: Ojo, voldran lligar o no? Mare meva.
0: Hola, bona nit. Hola.
1: Ei.
3: Hola, bona nit.
0: Hola, com et dius?
3: Et truco des del llit, perquè tinc angines i soc Vinyet des de Sitges.
0: La Vinyet de Sitges que tens.
3: I almenys ja fareu companyia fins que acabeu. I tots aquests que truquen i que critiquen tant la gent, si no els hi agrada, doncs que canvin de mitjana.
1: Molt bé, la Vinyet, eh?
0: Molt bé.
1: Ens estava pensant i encara no ha passat res, però m'agrada.
0: Sí, sí, sí. Vinyet, carinyo, què t'ha passat?
3: Pues tinc molt angines.
0: Pobreta.
1: Ja, Vinyet, és que no pots sortir de festa fins a les 8 del matí amb tants cubates, Vinyet. Ja saps el que passa després.
3: No puc sortir. Però almenys em distraieu, tu.
0: Ai, Vinyet, has agafat un pet, reina, que flipes, sí, sí, eh?
3: Estic que... L'home està allà mirant les noies del Barça, dic, mira, passo de les noies...
0: Vale. Les noies jugant al Barça.
1: Pensava que era com los de la obra, mirant les xiques, saps?
0: Senyora, per favor.
3: Estan guanyant. Guanyen amb l'Atlético.
0: Molt bé,
1: fantàstic.
3: Però la copa aquesta ja... A mi no m'interessa.
1: És que, a més, això és un programa d'esports, també ho diem. Gràcies a la iaia Conxita Vinyet.
3: El que m'interessa és que guanyin el proper dissabte o diumenge. Dissabte és, no? Que juguen a... Van a jugar...
1: Que és la final de la Champions, o no?
3: La final de la Copa d'Europa.
0: Ah, molt bé. Vinyet, estàs molt informat en tot, tia, de veritat, eh?
3: Sí.
0: Estàs a tots llocs, Vinyet.
1: Jo crec que ha apostat la seva pasta al futbol femení a la final de la Champions. Ah. Normal.
3: Sí, sí, la final de la Champions, i això sí serà massa, tu.
0: Molt bé,
3: l'has anat a veure, eh? Vaig anar l'altre dia al camp, que allà la vaig enganxar.
1: Allà, xapa, Vinyet, per favor.
0: M'alegro molt, Vinyet. Bueno, guapa, gràcies per trucar-nos, gràcies per escoltar-nos.
3: Una abraçada i a mi me la pela, que la gent que truca i diu tot això, perquè vosaltres ho feu molt, molt, molt, molt bé.
0: Que gran de la Vinyet, de veritat. Ara digues per antena que es pugin el sou, ja que dius això, vale? Vinga, digue-ho.
3: Que es pugin el sou, que sou collonuts.
0: Jefe, puja'ls-hi el sou, digue-ho.
1: Digue-ho en francès.
3: Jefe, puja'ls-hi el sou amb tots dos perquè són collonuts.
0: Molt bé!
1: Ara!
0: Gràcies, guapa!
1: Molt bé, la Vinyet.
0: Molt bé.
1: Fa molt bé la seva feina. I recupera't aquestes angines tan malparides, vale?
3: Això se'm va agafar al camp del Barça l'altre dia.
1: Per favor, què et passa amb el Barça, hòstia, Vinyet? La seva vida gira entorn al Barça.
0: És el Barça i el Flash Urban, la seva vida.
3: No, és el que passa, que vaig anar al camp i fotia fred, saps?
1: Ja, ens ho imaginem, Vinyet.
0: Molt bé, Vinyet, vinga, va, guapa.
1: Adéu, reina.
0: Cuidado que t'estàs agafant carrerines, Vinyet. Ui, Vinyet.
3: Vinga.
0: Adéu, bonica.
1: Adéu, espitada.
0: Adéu, adéu.
2: Truca'ns ara.
1: Per favor.
2: 93-545-68-68.
0: Va, iaia, Conxita.
1: És que semblem teletaxi.
0: Que flipes.
1: Per favor.
0: Hola, bona nit.
4: Hola.
5: Hola, bones.
0: Hola, com us dieu?
1: Ei, simpàtics.
4: Aquí som l'Eric, el Víctor i el David, i el Gerai.
0: Vaya trupe.
1: Però què esteu fent, ja? Que us noto liats, cabrons.
4: Com esteu? Com esteu?
5: Sí, sí, estem liats.
4: Com esteu?
0: Us esteu liant?
1: Per favor.
0: Ah, sí?
4: A vosaltres us cap la mà al tap de Pringles o no? Al tap.
0: Com?
1: Si ens cap la mà a l'envase de Pringles.
0: Ah.
1: Saps? Al principi sí, però al final és complicat.
0: Per què aquesta pregunta?
1: Deu ser algo sexual.
4: És una prova,
0: Una prova.
4: Deu ser... per lligar. És una prova per lligar.
0: Ah, vale, per saber on cap la mà, no?
1: Sí, clar, deu ser algo sexual.
0: A un anus, per exemple.
1: Per favor. S'han callat, això és que sí, eh?
0: Sí, totalment.
1: Quin calla otorga.
0: Vinga, adéu.
2: 93 545 68 68.
0: És el telèfon del Flash Urban. Truca'ns i ens expliques on vas de partir aquesta nit de dissabte. I si vols venir a la barbacoa Flash Urban, ens envieu un WhatsApp.
1: Així de senzill. Ja sabeu, el número de WhatsApp del programa, que és el 699-69-69-69. I ara, doncs això, dieu-nos on collons aneu de festa, que tenim ganes de saber-ho.
0: Hola, bona nit.
1: Epa, bona nit.
0: Hola.
6: Hola.
7: Hola.
0: Hola, qui sou?
1: Ei.
7: Nosaltres som l'Olivia i la Fàtima.
0: Que mones, l'Olivia i la Fàtima.
1: L'Olivia i la Fàtima.
7: Estem tocant a la plaça
0: de Faema. En directe estàs ara mateix, tia.
1: Sí, sí.
7: Ai, que guai, que guai. Em fa molta il·lusió, la
0: sí?
7: veritat.
0: Sí, que mona.
1: A nosaltres ens fa més il·lusió, perquè sou tan simpàtiques i tan brillants vosaltres,
0: sí,
1: de debò.
0: Sí, Fàtima.
7: Ah, tu també, tu també. Nosaltres sempre t'escoltem i la veritat, escolta, que jo vinc del Marroc i aquí escoltant la plaça de Faema a Catalunya. Sempre.
0: Molt bé.
1: Ara.
0: Molt bé.
1: Ara, ara.
0: Molt bé.
7: I quina... Et pots posar la cançó?
0: Quin és el teu programa preferit?
7: Aquest, el de Flash FM, sempre.
1: Ui, però...
7: Perquè poseu els pamassos sempre, la veritat.
1: Dios, però no saps ni com es diu el programa, tia?
7: No, es diu Flash FM.
1: Ja,
7: no.
1: Això és l'emissora, pava.
7: És la primera vegada que ho veiem, la veritat.
0: El Flash Urban, guapa, el Flash Urban.
1: No ets tan fan, FTM.
0: No t'enteres de res, Fàtima.
1: No ets tan fan,
7: Clar. Escolta, que nosaltres busquem a la ràdio sempre la mateixa emissora.
0: Molt bé, guapa. Doncs pues que vagi bé,
7: et
0: vale?
7: Et pots posar una cançó?
0: Doncs no. Vinga, adéu.
1: Adéu, reina.
2: 93 545 68 68.
0: A veure, en aquest programa no es demanen cançons, saps?
1: Sí, així que Oliva, Fachera, dejadnos en paz.
0: Claro. 93 545 68 68. Arriba l'Aisa i a l'RVFV.
1: Para Fatema.

0: Jaycee Reyes amb això que seu loquita.
1: Està loquita, eh?
0: Que rico.
1: Per favor.
0: Atenció, perquè tenim en exclusiva la nova cançó de Doraemon.
1: Hòstia, molt bona, no, aquesta?
0: Sí, sí, sí. Doraemon, el gat eròtic.
1: Dios.
2: Doraemon, el gat eròtic.
3: L'aixisru que fa webcams amb en Torbe i Conrad Son. Mentre es dutxa la banyera s'hi fica un consolador.
1: Hala, per favor!
3: Dissimular perquè vaig trempat. Això és la llanterna reductora.
1: Molt bé.
3: Podria poder fotre un clau a dalt d'un avió. Això és un casquet volador.
0: Molt ben buscat.
1: Sí, està
0: molt
1: ben trobat, sí, sí. Ojo.
3: Compte la casca.
0: Ei! Doraemon.
1: Molt bé.
3: És un nini, no es va treure el graduat.
1: La novita.
3: Encara viu amb els pares i té un secret amagat.
1: Hòstia, què serà això?
0: És gai.
3: El mar i ja pot sortir, no és una cosa tràgica.
1: Ah, no?
3: Això és la porta màgica.
0: Ah, era el TikTok.
1: Era el TikTok, sí.
0: Molt bé.
1: Filmado TikTok. Molt bé, aquesta cançó, no?
0: Que bé.
1: Bon himne.
0: Doncs és l'exclusiva, la nova cançó del Doraemon, que ens ha arribat a Flash FM.
1: Doraemon, el gat eròtic. M'agrada, el títol està bé. I el del casquet volador és molt bona, eh?
0: Aquest és de les coses més grans que he escoltat mai en la meva vida.
1: Sí, sí, realment val la pena replantejar-se la nostra existència per saber que el casquet volador és fulla a un avió.
0: Molt samat. Bona nit. Hola.
1: Aquí hi ha un pajero callat.
0: No? Hola, bona nit.
4: Hola.
0: Hola, com et dius?
4: Em dic Joel.
0: Joel, pots parlar com una persona normal, sisplau?
1: Estàs raro.
0: Des d'on ens truques? Joel.
4: Des de Vinyana truquem.
0: I què fas avui, Joel?
4: Estem veient anime i anirem de festa després.
1: Ah. Estan veient anime, ara?
4: Sí, sí.
1: No, no serà hentai, no, aquestes guarrades?
4: No, una mica sí.
0: De tant en tant ho mires, hentai, Joel.
4: Sí.
0: Vaya guarro.
1: És que, a veure, t'he de dir una cosa. Hi ha moltes sèries japoneses que, tot i no ser purament hentai, hi ha unes coses
0: que
1: els posen uns melons a les ties i tal, sexualitzen a saco.
0: I sèries també familiars, rotllo Shin-chan, per exemple?
1: Sí, Shin-chan, bueno, ensenya la tita tot el dia.
0: Clar, clar.
4: Sí, també.
0: Molt bé. I on anireu de festa després?
4: A un bar musical a Llorenç del Penedès.
0: El bar musical?
1: Bar musical.
4: Sí.
0: És un bar que hi ha música?
1: Sí, suposo que sí, no?
4: Sí,
1: no,
4: sí,
1: no serà un bar d'ambiente, no?
4: Bueno, una mica ja... Ambient ja, bastant.
0: Ah,
1: bueno.
0: Ah.
1: Cuidao.
0: Vale, vale. Ha quedat clar.
4: M'agradaria cantar un himne.
0: Quin?
1: Ui, em fa por, eh?
4: Chesney fumador.
0: Vale, molt bé.
1: Bon himne. Es nota que la lletra l'has practicat a casa, bro.
0: Sí, sí. Gràcies, tio. Ni la Batia el canta aquestes cançons, eh?
1: No, no.
0: Molt heavy. Hola.
1: Hòstia.
0: Oh, què és això?
1: Alien.
0: Ah, és la festa que ens arriba des del planeta Mar.
1: Hola. Cocaïna.
0: Sí, que flipes, eh? Molt bé. Bones.
5: Hola.
0: Hola, com et dius?
1: Ei.
5: Hola, em dic Jaume.
0: El Jaume.
1: Què passa, tio?
0: Des d'on ens truca el Jaume?
5: Està una festa que un col·lega se'n va a Austràlia, tio.
0: Oh.
1: Hòstia, marxa un col·lega a Austràlia?
5: Sí, però ha hagut de marxar a la festa perquè hi havia massa guarreo, eh?
0: Ah, sí? Què estava passant? Tothom es liava amb tothom?
1: Dios, vaya orgia.
5: Sí, tothom tenia nòvio i era igual, tio. Tothom
1: es
5: liava amb tothom.
0: I has marxat? Aprofita, tio.
1: Clar.
5: Sí, perquè la nit pintava dolenta, eh? La nit acabava... A mi m'han dit d'anar a un club, eh? No vull dir de què, eh?
1: De swingers?
0: Per favor.
1: Hi havia molta droga, també, o no? O només era orgia sexual?
5: Això es pot dir aquí o no?
0: Digues el que vulguis.
1: La veritat que sí.
5: Sí, sí. Estàvem amb Ètic, que era addicte al popper.
1: Ah, molt de popper
0: hi havia.
1: Per favor, veia olor químic, sí. Hi hauria ja, eh?
0: Sí.
5: Era una passada.
0: La festa...
5: Hi ha hagut un moment que han començat a parlar de categories de porno. Hi ha un addicte que paga el blazer.
0: Paga bé, joder, doncs paga pasta, eh?
1: Pagar porno és bastant de malalt, no?
0: Home, sí.
1: O sigui, molt heavy.
0: Sí, sí.
5: Sí, sí. Que li agrada la categoria de blacket.
1: Blacket és la de, bueno, que surten
0: negres.
1: Els negres, sí, que la tenen, clar, com una porta de gran.
0: Com un negre, clar, clar. Molt bé.
5: Sí, sí. Jo quan he vist que estàvem fent una ratlla, jo he marxat, ja.
0: Ah, tu no tens ganes d'aquestes coses, bueno, eh?
1: Almenys ets un tio sa, eh?
5: Molt guarrer.
0: I tu tens parella?
5: Sí, però no vull que se sàpiga, això.
0: Per què? T'has liat amb algú?
5: No.
0: Que has liat amb algú aquesta tarda.
1: Sí, s'ha liat amb diversos, eh? Que cabron.
5: No, és que... O sigui, he marxat a temps.
0: Has marxat a temps o t'has liat amb algú?
5: Bueno, una mica.
0: Bé, veus? Ha passat.
1: L'únic que has evitat ha estat la ratlla, però la resta de l'orgia romana te l'has menjat amb patates, cabron.
0: Pa dentro.
5: És que s'anava a Austràlia, ho havíem de celebrar.
0: Oh, t'has liat amb el que marxa?
1: Ah, sí? Ui.
5: Sí.
1: I et fa gràcia liar-te amb el teu estimat que marxa per sempre, cabron?
0: T'has acomiadat d'ell d'una manera gran, eh?
1: Dios.
5: T'havia de fer de despedida.
1: Per la porta de darrere, eh? S'ha acomiadat.
0: Sí, totalment, amb el popper per dintre, saps?
5: han començat a ensenyar nudes, també.
0: Ah, sí? Cadascú amb el seu propi nude?
1: Oi, a veure si hem d'anar a aquesta festa, posar
0: jo,
1: ordre.
0: Jo vull anar cap allà.
1: Ja, què fem aquí?
0: Jo vull anar cap allà.
5: Un tio ens ha dit, mira, m'ha primat i ens ha ensenyat el seu nude.
0: És una molt bona manera d'ensenyar-te la tita,
1: saps? És una excusa fantàstica, perquè al final dius, bueno, perdona, és que t'ho volia ensenyar tot, eh?
0: Clar.
1: Menys la polla, he primat tot.
0: Molt bé, maco, doncs vinga. Ara mateix tens remordiments per haver posat els cuernos?
5: No, la vida és una.
0: Bueno.
5: I al final, aquests són els records que t'emportes.
0: Sí, clar, vale. I no li explicaràs res al teu nòvio?
5: És igual. Si no, ja s'enterarà per la ràdio.
1: Pues mira, sí, una bona forma d'enterar-se és a través d'aquest programa, tota la raó, però bueno.
0: Com es diu el teu nòvio?
5: Nah, això ja una mica
0: en privat. Va, tingues els collons a dir-ho, va.
1: Va, assumeix el que has fet.
5: Àlex.
0: Si Àlex. Et dius Àlex i tens un nòvio que es diu...
1: Com et dius tu, Austràlia?
5: Jaume,
0: tens un problema.
1: Sí. Àlex, deixa el Jaume, siguis qui siguis, vale?
0: Vinga, Jaume, que vagi bé, tio.
1: Adéu, xaval.
5: No, però no, ho podeu censurar, això, i que no
0: se sàpiga. Guapo, ja ho has dit en directe, ara no hi ha marxa enrere, bonic, saps?
1: Tu què et penses, que estem gravant això a aquestes hores? Tu creus que si gravéssim això ho faríem a la matinada, tonto el rabo?
0: Tu creus que estaríem treballant aquí amb ganes?
1: Ho faríem a les 5 de la tarda, com a tard.
0: Jo vull estar al meu llit, saps, Jaume?
1: Per favor, se la vol cascar?
0: I dormint. Adéu, bona nit.
1: Adéu.
0: On vols estar tu, Tomàs?
1: Ai, Déu meu, jo... Doncs pues mira, ara una festa estaria, t'he de dir.
0: Sí. Va, més trucades.
6: Truca'ns ara. 93 545 68 68.
0: Hola.
7: Hola.
0: Hola, com et dius?
7: Hola. Som quatre. Irene, Núria, Lucía i Martina.
0: I què és la més guapa de les quatre?
7: Todas.
0: Totes per igual?
1: Vaya mentida, totes. Això ho feu per quedar bé, però només hi ha una. Valoreu. Sí.
8: La Lucía, que
7: es tu
8: cumple.
7: Sí.
0: Ah, bé. Canta-li per molts anys a la Lucía, va.
1: Sempre passa el mateix. Sempre passa el mateix. Sempre passa el mateix.
0: I quants en fa?
7: 15.
0: Què?
1: 15 anys.
0: Clar, en aquest programa acabem de parlar d'un tio que ha posat els cuernos amb popper i ratlles i ara truquen nens a 15 anys.
1: I ara anem a l'ESO.
0: És que clar, no, prou.
1: Però què feu, noies, ara? Heu anat a sopar o aneu de festa?
8: No, hem anat a sopar.
1: Molt bé. Mm. I què heu sopat, Sushito?
8: No.
0: Pancakes,
1: clar. Vaya peste de sopar.
0: Clar, perquè tenen 15 anys.
1: Però pancakes era salat o dolç?
8: Dolç.
1: Clar, però per sopar una crep...
0: Tenen 15 anys.
1: Per favor.
0: Tenen 15 anys, és que clar.
1: No han de cuidar la dieta, no com nosaltres. Clar.
0: No, clar. Molt bé, guapa, sopató, que vagi molt bé.
1: Adiós, reinones.
8: Moltes gràcies.
1: Ciao.
0: Les 10 i 28 minuts.
6: 93 545 68 68.
0: Bona nit.
9: Hola.
0: Hola, com et dius?
9: Hola, què tal? Què, com va?
0: Com et dius?
9: Davide.
1: Davide, ets italià?
9: Sí. Oi, tant que sí.
0: Molt bé.
1: Va, italianini.
9: Oi, tant.
0: Prego.
9: Estic aquí amb un pare ara mateix.
0: I què fas aquí?
9: No res, de festa, Tàrrega.
0: A Tàrrega, són les festes de Tàrrega. Ahir va punxar el Domena.
1: Ah,
0: i la Cifuentes.
1: Vaya combo, eh?
0: I vas anar-hi?
9: Vaya nit.
0: I vas anar?
9: Que locura.
0: Ah, molt bé, molt bé.
1: Ah, molt bé l'italià, eh? Com gaudeix de la nostra cultura. Bravo, bravíssimo.
0: Pizza pasta.
9: Ai. Espagueti.
0: Espagueti, la Toscana.
1: Hola, molt bé.
0: Molt bé.
1: Per cert, tens algun familiar que treballa a la policia de Roma?
9: No. No, la verdad es que
1: eso
9: no gusta.
1: Ah, no gusta.
0: ¿Cómo que no gusta? Pues perdona, los carabinieris, rey, pues yo me quedaba todos.
1: Son muy guapos, la verdad.
0: Sí.
1: Yo creo que sí que gustan.
0: Sí que gustan, sí.
1: Justamente.
9: No somos de esos.
0: ¿Qué vols dir que no sois de esos?
1: ¿No sois de la policía?
9: Exactamente.
0: Ah, no? ¿No te acabo amb els carabinieri?
9: No, la verdad es que no.
0: Ah, no?
9: Mira, mi padre escucha, dice eso menos.
1: Ah, molt bé.
0: Ah, que heavy.
1: Bueno, vale, por favor, vaya torrentes.
0: Sí, sí. Molt bé, guapos, que vagi bé. Arrivederci.
1: Ciao, ciao, bello.
0: Prego.
10: Amigos, this is Dimitri Vegas, don't like Mike. You can now listen to our new single on Flash FM.

0: Lobo, això es diu Forever to Canter.
1: Pa siempre to Canter, hermano.
0: Les 10 i 38, on vas avui de festa? 935456868. És el telèfon del Flash Urban, a Flash FM. Vamos.
2: Toca'ns ara. 935456868.
0: Vinga, va, que ja tenim ganes que arribi l'estiu d'una vegada, per favor.
3: Yeah, el caloret fa ayer.
0: Ai, sí, fem ojitos. Vull un mojito.
1: Vamos. O dos. Ojo, no el prepari ara. Va, va, va.
0: Seria un planazo, la veritat.
1: Amb la coctelera.
0: Hola, bona nit.
4: Hola.
0: Hola, com et dius?
4: Maite.
0: La Maite.
1: Hola, Maitita.
0: La Maite. Des d'on es truca la Maite?
4: De Manresa.
0: La Maite de Manresa.
1: Molt bé.
0: I què faràs avui, tia?
4: Pues anem a Solsona de la Fira.
0: No para la Maite, hòstia,
1: però vaya fiestón, no, Maite?
0: Sí, sí.
4: Sí, sí.
1: Però no, veig molt, no la veig molt animada, la Maite, no per això.
0: Ara ja sí.
1: Ara sí, vaya payasa.
0: Maite, qui t'està fent pessigolles, tia?
4: Ningú.
0: Ah, vale.
4: Bueno. Estem a dintre el cotxe.
0: El cotxe? Fent una sauna o què?
1: Hòstia, Maite, per favor.
4: Estic amb la Paqui.
0: Amb la Paqui?
1: Dios, la Paqui és la cabra, passa-la.
0: Jo vull anar amb elles, per favor.
1: Paqui?
4: I la Ioli.
0: I la Ioli.
1: Dios, però que demà la perruqueria para cotillear ja. Per favor.
0: Anem a fer el rulus, Maite.
1: Ay, Paqui, si te contara mi marido ya no me folla como antes, de verdad.
0: ¿Qué dices, Ioli? ¿Es veritat?
1: I con el hola. Oye, la reina se ha puesto más delgada, ¿no?
0: I així passen els dissabtes al matí a la Peru.
1: Jo no visualitzo una altra cosa.
0: I a la tarda nos vamos a bailar un vals, ¿vale?
1: Hola, Paqui. Por favor, clase de salsa con la Ioli.
0: Paqui. Venga.
4: Oi, salsa con la Ioli.
0: Ai, bueno, guapes, no podem venir amb vosaltres a festa? Ens ho passaríem tan bé.
4: Sí, veniu.
0: Sou les cabres,
4: anem anem a menjar la botifarra.
0: Com que la botifarra?
1: Però et refereixes a la nostra o la d'allà del poble?
4: Bueno, la que estigui més bé.
0: Per favor!
1: Per favor, la Paqui va desatada. Però aquest riure de bruixa què és? Us estimem, noies, de debò.
0: Quan fa,
4: vale,
0: que, no, quan fa que no menges botifarra?
4: Adéu,
1: bona nit. Espera, espera, espera, un moment.
0: Quan fa que no menges botifarra?
1: Això, contesta.
4: Eh?
0: Quan fa que no menges botifarra?
4: Ah, no gaire.
0: Ah, mira la Paqui.
1: Quan és no gaire?
4: No, que sóc la Paqui.
0: Ah, és la Maite. La Maite.
1: Bueno, és que habláis igual, niñas, bueno, os confundimos. I reís igual.
0: Vaya cabra. Bueno, guapas, que vagi bé.
4: Vale.
2: Adéu. 93-545-68-68.
0: Jo vull ser amiga seves, de veritat.
1: Sí, sí. Aquestes joves d'avui dia, de veritat, van desatades.
0: Oh, de veritat, eh? Després ho follen tots. Hola, bona nit.
5: Hombre, Miquel i Tomàs.
0: Adiós, el que faltava.
1: La cabra autèntica.
5: Què passa?
0: Què fas?
1: Què tal, Carles?
5: Molt bé, i vosaltres?
0: Pues bé, eh?
1: Bé.
5: Què us passa? Que us veig tan serios?
1: Bueno, no, Carles, mai, és que, clar...
0: Tu mai estem serios, Carles?
1: És que estem tan feliços que ens posem serios i tot,
0: sí,
1: saps?
0: Sí, sí, sí.
5: Ja. Yeah.
0: Sí.
1: Bueno, avui no vols cantar Superestrella d'Aitana?
5: Sí, si me la poso.
0: No, Carles, prou!
1: No vols el ninot que riu, Carles?
5: M'ho has dit tu.
0: Pesat! Que ets un pesat! Bueno, Carles...
1: S'ha enfadat. És que cada dissabte passa el mateix. T'has passat, Miquel. No veus que és sensible, el Carles? Té cor com tu i com
0: sí,
1: jo.
0: Sí, té cor.
1: Bueno, crec.
0: Parlem-ne.
2: Truca'ns ara. Vinga, 93-545-68-68.
0: M'heu dit que sóc un petó.
1: Per favor.
0: Va, 93-545-68-68. Hola, bona nit.
6: Hola, bona nit.
0: Hola, guapa, com et dius?
6: Em dic Sara,
0: la més marrana.
1: Sara, però què és aquesta veu tan suggerent? Què estàs fent?
6: No, res, estic al cotxe.
0: Ai, què fas al cotxe?
1: Sara.
6: Pues re, perquè estic sola, però...
0: Estàs sola al cotxe?
1: Ens estàs convidant, Sara, o no? Per favor.
6: Clar,
0: ah, sí?
6: Sempre.
1: A fer uns petillas? Ojo, jo m'apunto, si és uns petes.
6: Hombre, claro.
0: De una.
1: Serà la fumada.
6: Sí, sí, sí.
0: Total, eh?
6: Ai, no, de moment no.
0: De moment no, ja arribarà, Sara.
6: De moment no, sí.
1: Però aquest ai no ha estat amb què tens ganes, no? De liar-te un petoscú.
6: Bueno, si em convidessin.
0: La Sara busca algú que li convidi un peta.
1: Molt bé, claro. Molt educatiu tot plegat.
0: Sí, eh?
6: Sí.
0: Molt bé.
1: On estàs, Sara, exactament?
6: Bueno, estic a Barcelona.
0: A Barcelona.
1: Bueno, doncs pues estem ben a prop, eh?
0: A quina part de Barcelona, Sara?
6: Al centre.
7: Al centre de Barcelona, com nosaltres.
1: Pues nosaltres també, Sara. Ah, aparca aquí que te lio un mariachi.
7: Vinga.
6: Molt bé.
7: Un mariachi, ándale.
1: Ei, ei, ei, ei, ei.
7: Un mariachi seria un porro?
1: Un mariachi és meitat marihuana, meitat hachís.
7: Ah, sí?
1: Clar, no ho sabíeu?
7: No.
1: Us falta cultura de yonqui. Boníssima.
7: El mariachi.
6: Molt bé.
7: És que en el fons tenim una cultura.
1: Som molt culturals, conyo.
7: Som molt mariachis.
1: Sí, sí. Aquesta és la cançó que utilitza Lilia Topuria per entrar a barallar-se a la UFC. Sí, sí, està molt guapo.
7: Molt bé. Gràcies, guapa, que vagi bé.
1: Adéu, Sara, fumar, bon profit.
6: Adéu.
7: Que bonica. Sí que va fumada, eh?
1: Sí, la veritat és que li gustava.
7: Però bueno. Has trucat?
2: 93 545 6868.
7: Hola.
8: Hola, bones.
7: He posat mariachi.
8: Què tal, com vas?
7: Benny Junior.
1: Hòstia, sí.
7: Com et dius?
8: Hola, bones, què tal?
7: Com et dius?
8: Òscar, com et dius?
7: Jo, Miquel, encantat, Òscar.
1: Què passa,
8: Miquel, un plaer, igualment.
1: Dios, però que educat, no, Òscar, eh?
7: Home, sí.
1: Aquest home és molt educat.
7: Des de no es truques, Òscar?
8: Jo, moltíssima. Molt. Jo, molt d'educació. Què es fa avui? El que es fa?
1: Avui? Nosaltres treballar, i tu què fas? Aquesta és la pregunta que acostumem a fer als oients, no al revés, conya.
8: Jo, avui, com un autònom, anava a festa avui. A fin de descanso i tal, entre setmanes.
7: A veure, potser és molt educat, però...
1: Sí.
7: També.
1: No se t'entén gaire quan parles, estàs molt emocionat, amic.
8: Nois, sóc el que condueix i acabo de treure el mòbil perquè va molt i molt borratxo.
7: Ah, va borratxo, vale.
8: Sí. El que condueix és una persona molt responsable.
1: Vale.
8: I ara, bueno, jo vaig a treballar a la discoteca Viaut, que per cert heu de venir.
7: Al Viaut, a Platja d'Aro?
1: Al Viaut?
8: Sí, efectivament.
1: I per què hem d'anar? Ens convides a alguna cosa o què?
8: Home, us convido, podeu punxar un rato i...
1: Ah, a sobre després... treballar.
7: Bueno, guapo, si sí. Vaig a punxar no. Pagues, eh, rei.
1: Clar. Ens convides a treballar, això no és convidar, cabron, això és dir-nos d'anar.
8: Us convido a treballar i després una ampolleta de puta mare, no?
1: Una polleta? Home, espero que no sigui la teva.
8: No, una ampolleta.
7: Si no firmava, eh?
8: O bueno, el que vulgueu.
7: Per favor, no li faltarà res.
1: Però tu no eres el responsable, que ens vol donar alcohol i polles.
8: Bueno, ell
7: treballa i jo bec. A veure, és la cosa. No, ja ha quedat clar,
1: tonto el rabo.
8: Sí, ja ha quedat clar.
7: Molt bé, bueno, que vagi el viau, vale?
1: Adéu, nenes.
8: Vale, moltíssimes gràcies.
7: Bona nit.
8: Bona nit.
1: Hòstia, me cago en la puta.
7: És que ja comencem de mal en pitjor.
1: Allà Manolo.
7: Com et dius?
9: Hombre, jo, Antitó.
7: Antitó.
1: Antitó? Dios, jo prefereixo dir-te el Titola.
9: Vale, com tu vulguis. No, perquè t'escoltem abans. La noia de Barcelona...
1: No, és per tu, no és per tu aquella noia. Titó.
7: No et masturbis, perquè no? Perquè aquesta dona ha trucat per trucar, saps? Clar, Titó.
1: Era una noia jove i tu sembla que vas anar a la mili, vale, Titó?
9: Sí, vaig anar a la mili.
7: És que imagina't.
1: Imagina't, per favor.
9: L'Antitó. El disco nou, Antitó.
7: Bueno, adeu, bona nit.
1: Adeu, petitó.
7: És que quan truques així em fa molta mandra.
1: És bastant cringe.
7: Hola.
10: Hola, bona nit.
7: Hola, bonica. Com et dius?
10: Cristina.
7: La Cristina.
1: Hola, Cristi.
7: Des d'on es truca la Cristina?
10: A la zona del Garraf.
1: A la zona del Garraf. Fantàstic.
10: Sí. Molt bé.
7: I què faràs avui per allà, tia?
10: Pues no, jo vaig cap a Barcelona. Vaig a un club liberal ara mateix.
7: Què
1: dius? Espera. Què?
7: Swinger.
1: Per favor. Però tu vols que et caiguin totes doblades.
10: Bueno, anem tres amigues solteres.
7: Tres amigues solteres, aneu a follar-vos qui hi hagi.
1: Sí?
10: Pues una parella, dos, el que sigui.
1: A veure, una cosa, el cotxe acaba en cinc, perquè el Miquel i jo ens animem, ties.
10: Vinga, sí, tant.
7: Deu una.
1: Home, nosaltres també som molt liberals, amb aquestes coses, ens encanta.
7: Mira el que fem per la ràdio.
10: Espera, que ve l'altra amiga, espera, que saluda.
7: Hola, amiga.
10: És la ràdio, la GPM. Hola, bones.
7: Hola, amiga, com estàs, tia?
1: Hola.
10: Estan preguntant on anem de festa, i estic dient ens anem a un club swinger.
7: Aquí.
1: Sí. Com es diu, es pot saber o no? O és molt secret?
10: Sí. Cabaix.
7: Cabaix. Sabaix.
1: Ah, Sabaix, de Salvatge.
7: Sabaix.
10: Sí.
7: Faràs el salto del tigre aquesta nit, eh?
1: Dios mío.
7: Oh.
10: Home, esperem, i mas.
1: Quina edat teniu, per curiositat?
10: 38 i 39.
1: Mm-hmm. Dios, madurites, les que més saben.
10: Mm-hmm. Ah, madurites, vale.
7: Mm-hmm. Guapes, perquè no ens passeu a buscar i anem junts.
1: Sí.
11: Home,
1: si
11: doneu l'adreça i... Pues, potser sí, eh? Vale. A quina hora heu de treballar?
7: A la una en punt!
1: A la una en punt, el programa. Teniu molta pressa, no?, per anar a xingar amb marits.
7: A la una en punt se n'ha fet ja 4.
1: Ja, ja està, ja. Estan a la sauna descansant i desconnectant amb un margarita.
7: Sí, sí. Molt bé, guapes, que vagi bé.
1: Que vagi bé per el sabaix, arr.
2: 93 545 68 68
7: Cuéntale, cuéntale.
1: Jo valoro positivament que ens truquin i que ens diguin obertament que van al sabaix.
7: No passa res, eh?
1: M'alegra molt que la gent no s'amagui d'aquestes coses, tio.
7: Com si anessin a Xiva, també.
1: Exacte. Jo, escolta, els de l'Urban m'acompanyen al Xiva. No! Paga tu!
7: Per favor.
1: Vaya massage.
7: Per favor. 93545 6868, i si voleu venir a la barbacoa Flash Urban ens heu d'enviar un WhatsApp, vale? I sí, us posarem en un grup de WhatsApp i vindreu a la nostra barbacoa.
1: Va, va, la barbacoa Flash Urban. Si aquestes swingers us voleu apuntar, que també farem intercanvi de parelles, heu d'escriure'ns al 699-69-69-69.
7: 699-69-69-69 és el WhatsApp de la ràdio.
2: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
7: Clar, i et ven i ens fem un cubatí ja.
1: I swingers.
7: I de tot. I de tot. Res,
1: ojo, no portem farlopa. Pa, pa, pa, pa.
7: Així! Així!
2: Si vas de festa, si vas de festa, que sigui amb el Flash Urban.

recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flash Urban. A la carta de flashfm.cat. Flash FM. Són les 11. Flash.

0: Necesito más Poal.
1: Vinga, va, nova hora en marxa del Flash Urban a les 11, en punt de la nit, aquesta nit de dissabte.
2: Hòstia, que ràpid passa el temps, no?
1: Molt, molt.
2: Et fa por.
1: Molt bé. Molt bé.
0: 93 545 68 68.
1: Bona nit. Qui ens truca?
3: Hola, bona nit.
1: Com et dius?
2: Hola.
3: Lorena.
1: La Lorena.
2: Dios, la Lore.
1: La Lore. Lorena.
3: Venim de Montmeló.
1: De Montmeló.
2: Veniu de les motos.
1: Què dius?
3: Sí, de la calle Cortada.
2: I què li passa al carrer tallat? Per què han tallat el carrer?
3: Mira, venim dos cotxes. Jo vaig davant i tenim darrere en Jordi, la Susana, la meva filla Chloe, l'Uriel...
1: Tota la família, eh?
2: La meva, però vaya Gypsy Kings.
3: Ara anem cap al McDonald's de Platja d'Aro, que venim de Palamós.
1: Que bé, tia.
3: I venim de la calle Cortada, que fan les motos, caballitos... Que
1: ah.
3: Fan de tot.
1: Ah.
2: Bueno, molt bé. I ara un McDonald's. Què us demanareu al McDonald's? Què us mola?
3: Què us demanareu? Què demanareu, noia?
4: Jo, una triple X.
1: Díselo, niña, díselo.
2: Vaya panxes et posarà.
1: Joder. Què més, què més?
3: Una McPollo.
1: Una McPollo. Una,
2: per favor, hem dubtat, eh? Però,
1: ah.
2: El bar ha dit que és legal, eh?
1: Ah.
3: Ens ha costat molt que ens agafeu el telèfon avui,
1: però al final te l'hem agafat, reina.
2: No, és que ens fem de rogar, a vegades.
3: Ja va, l'última,
1: és que clar. Molt bé.
2: Realment ens fem els interessants, però sempre us tenim en compte vosaltres, eh?
3: Ja, per això hem dit, l'última, que segur que ara ens ho agafen.
1: Molt bé, guapa, doncs gràcies per trucar-nos, vale?
4: Gràcies a vosaltres.
2: Adéu, McDonald's.
3: Adéu.
1: Que mono.
2: Oye, molt bé. Recomanació a la resta d'oients. Com veieu, no deixeu d'intentar-ho, que al final sí que us agafem el telèfon, sisplau, clar. Truqueu-nos.
1: Clar, clar. O sigui, xilíssim que l'agafarem al telèfon. Clar.
2: Sempre, sempre l'agafem.
1: És el 93-545-6868.
0: 93-545-6868.
1: I cap al McDonald's, escoltant el Flash Urban. Jo trobo un planazo, tio.
2: Ojo, no em cardava jo ara una burger, també t'ho dic.
1: Pel cul, eh?
2: Mare meva.
1: Joder. Va, que arriba el Jay Weller... Amb això que es diu, de lejito.
2: Toma.
5: Y me enteré que te pinché la última vez, así que con más razón.

0: És el Claren, amb això que es diu love, amor, amistat.
1: Molt bé,
0: entitat, alegria.
1: Germanó, en surts, molt bé.
0: Molt bé.
1: Fantàstic, eh?
0: Ens estem menjant una poma.
1: Sí. He de dir, la poma és dels aliments que millor sona a través d'un micròfon, sí o no? Com molt representatiu, que saps perfectament què és.
0: Està bona.
1: Està bona, eh? A veure, és la Mercadona, eh?
0: Pues raro, eh?
1: Vull dir, 3 euros, 12 pomes, crec, o així.
0: Està molt bé.
1: Bona oferta.
2: Toca'ns ara. 93-545-68-68.
0: Se va volver loca.
1: Venga, la poma en la boca.
0: Però bueno. Les 11 i 9 minuts, ens pots trucar ara al 93-545-68-68 i ens dius on vas de party aquesta nit de dissabte.
1: Vinga, va, línies obertes per vosaltres i la vostra colla d'amics, amigues, familiars, el que sigui. I, per cert, encara no ha passat que ningú vol lligar aquesta nit.
0: És veritat.
1: Ningú ha donat el seu Instagram en directe. Tu
0: potser
1: pots
0: la gent ja va servida.
1: T'imagines? Arribarà un dia on sí, no?, que tots els nostres oients tinguin parella. Podria donar-se aquesta situació.
0: Home, seria molt difícil, però pot ser, pot ser.
1: I seria trist, també, perquè no trobaríem l'amor com ara, saps?
0: Ja, això és veritat.
1: Normalment.
0: Vinga, 93-545-6868, el telèfon del Flash Urban.
2: 93-545-6868.
0: Està molt bona aquesta poma.
1: Tremendament bona, i qui estarà molt bo també serà demà el Miquel, que estarà punxant a la Pelús jove de MotoGP.
0: Ah, sí, és veritat.
1: Cuidao.
0: Hola, bona nit.
3: Hola, bona nit.
0: Hola, com et dius?
1: Hola, tio.
3: Em dic Ferran.
0: El Ferran.
1: Hola, Ferran.
0: Des d'on ens truques, Ferran?
1: De l'Ou Gran.
3: Des de Tarragona.
0: I què fas a Tarragona, tio?
3: Bueno, no, que us estava escoltant, heu dit això de l'Instagram, i bueno, a veure si li agrada alguna dona.
1: Que cabrón,
0: eh? Ah, vale, vale, molt bé. Por interés te quiero, Andrés, eh, Ferran?
1: Solo nos quieres para follar, hombre. Ferran.
0: Sí, sí.
3: Hombre, pa meter el trotox.
0: I què t'agradaria trobar?
1: Dios, por favor.
3: Bueno, m'agraden maduritas, con sus curvas...
0: Per favor!
1: Pues mira, Ferran, no sé si estaves escoltant, però abans unes paves estaven anant a un club de swingers. Et molaria aquest rotllo o no, cabron?
3: Bueno, però és que jo no tinc parella per intercanviar.
1: Bueno, però...
0: Pues igual, pots anar a jugar igual.
1: Pots anar a jugar amb la penya.
0: Clar. Sí.
3: Ah, bueno. Us han dit el nom?
0: Hòstia, no me'n recordo el nom.
1: Es deia Sauvage, no? Era Sauvage.
3: Sauvage,
1: sí. Sauvage de Barcelona.
0: On és que és a Barcelona? Sauvage,
3: salvaje.
0: El que ets tu, tio.
1: Però digues el teu Instagram, va, i així et busquem.
3: Sí, vale. FCMDS/.
0: Com, què?
1: FC, què?
3: FCMDS/.
0: Ah.
1: MDS.
3: Sí, MDS.
0: Vale.
1: A veure, t'he trobat. Mare meva, el Ferran. Vaya cani amb la caputxa.
0: Hòstia, sí que és un cani, sí.
1: A veure, Ferran, et recomanem per higiene d'imatge que t'has de sortir sense la caputxa. Se t'ha de veure sencer. No amb pilotes, però almenys tota la cara, cabron.
3: Oh, és que com se'n vegin pilotes...
1: Què passaria?
0: S'espanten.
3: T'enamores.
0: Ah, sí?
1: Wow, Ferran, però per favor.
0: Molt bé, eh?
3: Sí, sí.
0: Bueno, doncs molta sort,
3: bueno, ara, ara vaig a buscar el sabatge aquest.
0: Vinga, va, perfecte, que vagi bé.
1: Adéu, bona,
0: bona nit. Bona nit, adéu. Les 11 i 11, demana un desig.
1: Ai, corre, besito en el mòbil.
0: Mua.
1: No, aquest no, ha de ser 23 i 23.
0: Ah, vale, falta... Ai, vale, vale.
1: Ha de copiar-se.
0: Vale, vale, vale.
1: El matí sí que seria besito, a les 11 i 11.
0: Ah, vale, vale. Ja. Se va volver loca.
1: La por en la boca.
0: La què?
1: La por en la boca. Va, anem al salvaje aquest, tio, amb les madurites, que m'ha fet gràcia.
0: M'estan entrant ganes.
1: Ni que sigui per... És que, a veure, fora conyes, ha de ser una pel·li guai de veure. Rotllo, tu amb un gin tònic i no fas res, però tu veus allà les interaccions, no només sexuals, sinó en el sentit de com parlen al principi i diuen hola, què tal? Saps o no? Deu ser màgic, allò.
0: Clar, perquè és lligar, però sense lligar, però sí que estàs lligant, però sí, però no. És
1: com raro, és com raro, perquè no és... Sí, sí.
0: Molt bé. Hola, bona nit.
4: Hola, bona.
0: Hola, com et dius?
4: Dani.
0: El Dani.
1: Dani o Vladi?
4: Sí, el Dani.
0: El Dani.
4: Dani.
0: Dani. Daniel. On ets, tio?
4: Travieso.
0: On ets, Dani?
4: A la carretera.
0: Molt bé, i on vas?
4: A la calle Cortada, Montmeló.
0: Ah, els que han trucat abans. Ah, és l'altre cotxe.
1: Ah, sou els de darrere.
4: Sí,
0: l'altre cotxe.
4: Bueno,
0: vale, vale.
4: No, al darrere, bueno, els estem pillant, eh?
1: Mm. Ah, vale, ara esteu igualats, no? Perquè és una competi, això. Però aneu en compte, cabronazos.
4: Sí, sí, anem de carrera.
0: I tu què et demanaràs al McDonald's?
4: Al McDonald's una... Burger, cangreburger.
0: Sí, com el Bob Esponja.
1: Yo creo que tú eres más de McPollazo, ¿eh? Me parece.
0: ¡Pero bueno! ¡Qué rica!
1: Gracias.

0: Bona nit.
1: Bueno,
0: a tothom.
1: Bueno, lo que faltava.
2: És la Sara?
1: Sí.
2: Per favor.
1: Hola, Sara, bueno, cariño, com estàs?
0: Bona nit, no?
1: Bona nit.
2: Ah, no és la Sara, qui és? Hola?
0: Soc la... Sara.
1: Ah, sí, Sara, sí, sí, que ho és.
2: Quina min, mare meva.
1: Sara, com estàs, cariño?
0: Bé, i vosaltres?
1: Pues aquí, treballant.
2: Sí, fent una mica...
0: Quina putada, treballant aquesta hora,
1: pues ja t'ho puc dir, que ja t'ho penjo, reina.
2: Una cosa, no, estic fins la polla. La Sara sempre ens diu, quina putada treballar aquesta hora. Sara, ens ho dius cada dia, ja ho sabem, no cal que ens ho repeteixi, senyora, por favor.
0: Pues sí, yo os truco de semana a semana. Hostia, tío, que yo he estat currant tota la setmana que t'hi cagas.
1: Has posat moltes indeccions aquesta setmana, infermera? Pel cul.
0: Menos guasa una feina, eh?
2: Menos guasa amb la feina. Oye, perdona.
1: Bueno, perdona. No, però no poses indeccions, guapa. És infermera, no?
0: Sara, no, por ahí no, eh?
1: Sara, ¿cómo que por ahí no?
2: Només volem que ens cardis morfina pel cul, Sara. No volem res més, ¿vale?
0: Pero tú eres gilipollas.
2: Mira, de gili nada, de polla un rato.
0: Eres un loco motivado de los cojones. Pero ¿qué tontadas estás diciendo?
2: Pues Sara, veure, Sara, es que digo cada día y me pagan por ello, imagínate.
1: Avui estás eufórica, Sara, por favor, eh?
0: ¿Y el Tomás,
1: qué le pasa? ¿Qué le pasa? Porque trucas para vacilarnos, tía.
2: Me falta tu amor, Sara. Necesito que echemos un polvo.
0: Me falta tu amor, pero si lo tienes entero, colega. ¿Pero qué te pasa a ti, tronco? Hostia, para ser tal, yo me tiré una pipa.
1: ¿Por qué parlas así,
0: vamos,
1: Sara?
0: A ver, que tenía muchas ganas de sentir-vos.
1: Bueno, pues no ho sembla, però vale, gràcies.
0: Perquè com el dissabte passat em vau dir que no...
1: Que no què?
0: Anem a veure, em vau dir... Me dijiste... Hosti, que os molesta...
1: És que a vegades molestes bastant, no? Veure, segur, vam dir-ho, és veritat.
2: Bàsicament, Sara, perquè et passes mitja hora de rellotge parlant i
1: tu
2: dient
1: sola,
2: bajanades.
1: Tu sola, saps?
2: I dient bajanades, Sara.
0: Bueno, a ver, jo... Hablo, pero digo...
1: No diu res. O sigui, parles molt sense dir res.
0: Heu fotut una cagada, tio.
1: Quina cagada?
2: Què ha passat? L'hem liat?
1: Què ha passat?
0: Heu fotut una cagada.
1: Però quina cagada?
0: Cap de cony!
1: Cap de cony.
2: Oye, això tu, por favor.
0: Heu fotut una cagada. Com li diu un tio on van unes ties?
2: Ah, lo del salvaje aquest, lo dels swingers.
1: Bueno, però van...
0: Exactament. Com li dieu a un tio... On van algunes ties? On van?
2: Pues li diem un tio amb ganes de pujar.
0: Com li doneu aquesta informació? És que s'ha de... Ai, que ser gilipolla.
1: Tranquil·la, guapa. A més, les ties han trucat en directe, ho han dit per la ràdio ella, saps?
0: Ho han dit per la ràdio, però vosaltres...
2: Oye, Sara, era un club on pot anar gent a descobrir i a conèixer i a follar, doncs evidentment són tots benvinguts, no? El club tampoc és privat.
0: Para, para. Ves en compte.
1: Sara, ets molt passada, de veritat.
2: Sara, ves en compte tu amb nosaltres, eh? O les tindrem aquí, eh? T'aviso, Sara. Et denunciarem al CAC.
0: Al CAC de què? Al CAC de com?
2: Aquesta ha estat bona.
1: Adéu, Sara, que vagi bé.
2: Adéu, reina.
0: Bueno,
1: pues
0: adéu.
1: Bueno, tia, que t'han donat 3 minuts de ràdio, guapa.
2: Tenia ganes de més.
1: Que no te queixis.

0: una sabrosa.
1: Ja hi tens el cubata. Hi faltem nosaltres, no? Truca'ns al 93 545 6868.

0: Hasta que se seque el malecón, Seco Forever al Flash Urban. Let's go.
1: Venga, sécate, sécate.
0: Si sí, hemos pogut trucar,
2: 93-535-68-68.
0: Hola, bona nit, qui ens truca?
3: Hola.
0: Hola, guapa, com et dius?
4: Oli.
3: Em diem Paula, Andrada i Carla.
0: Que mones les tres ties, eh?
4: Ai, Paula, Braga i Carla?
0: Sí, jo crec que sí. No.
3: Carla, Carla.
0: Ah, Carla. Vocalitza, reina, vocalitza.
3: Carla. Vale,
4: per favor, vale. Traieu-vos el que tingueu a la boca.
3: Hòstia,
0: i on
3: no
0: aneu?
3: Tenim res.
0: I on aneu?
3: Anem de festa, de festa.
0: A on?
3: Al Vilova.
0: Al Vilova de Lleida.
4: Per favor.
0: Dios.
3: Sí.
0: Acabaràs torradíssima avui, eh?
4: Déu meu, senyor.
3: No, no.
0: ¿Cómo que no? No, sí, sí.
4: A veure.
3: No, claro que no.
4: Ja al principi només presentant-te ja t'ha costat vocalitzar. Quants cubates porteu, va?
3: No, res, dos, dos.
0: Només dos?
4: Dos.
0: Traicionera.
4: Però eren dels carregats.
0: Mentirosa.
5: Mentirosa. Te has metido todos los polvos rosas.
0: ¿Ah, sí?
4: Sí, sí, tot el tusi.
0: Hola.
4: Tot el tusi, jo ho sé.
3: No, que la companya de conduir.
0: Bueno, però tu no.
4: Clar.
0: Clar.
4: Tu te libres.
3: No, jo no, jo no.
0: Pues ja està, tu t'ho pots cartar tot.
3: Ja que sí.
4: Bueno.
0: Molt bé, guapes, doncs que vagi
3: molt
0: bé.
3: Podem demanar una cançó?
0: Doncs aquí no es demanen cançons, reina.
4: Ho vale? Sento, venga. Però merci per trucar.
0: Vinga, adéu, guapa.
2: 93 545 68 68.
0: La gent que està amb el Vilova de Lleida, molt bé, planazo. Sí,
4: sí. Ojo, bona discoteca a la Vilova. Saps que no he estat mai, tio?
0: Jo sí, està molt xula, eh?
4: És xula, sí?
0: Sí, sí.
4: Haurem d'anar un altre cop.
0: Hola, bona nit. Adéu, que vagi bé.
4: La policia, no.
0: Bona nit.
4: Bolinha tiene
6: el
0: culo.
6: Hola.
0: Hola, com et dius?
6: José.
0: José.
6: José. Sí.
0: Des d'on ens truques, José?
6: De Sol.
4: De no sé què del sol, no?
0: No t'entenc res, tio.
4: Has dit de cara al sol o de...
6: Sí, de cara al sol, de cara al sol.
0: José, pots treure les mans lliures, tio, sisplau.
6: Ja et vaig.
4: Què teniu, com 11 anys, no? Són nens, aquests.
0: Sí.
6: No, no, tenim 15.
0: 15, bueno, cuidao, bueno. Cuidao.
4: Potato, potato, és el mateix.
0: I què feu?
6: Res, per aquí, pel poble.
0: Pel poble?
4: Pel poble, quin poble?
6: Castell Terçol.
0: Castell Terçol?
4: Terçol, on
0: Castell
4: està això?
0: Terçol.
4: On està això? En el culo del mundo?
0: Bueno, tio, que vagi bé, vale? Que no, no, no xerra, no diu res.
4: Estan tímids.
0: No diu res, aquest home.
2: 93 545 68 68.
0: Hola, bona nit.
7: Bona.
0: Hola, com et dius?
7: Antonio.
0: Antonio.
4: Ponme un chupito, Antonio, sí. Coño, que hoy invito yo.
0: Des d'on ens truques, Antonio?
7: Des de Lleida.
0: I què fas tu per Lleida, tio?
7: Pues mira, estem aquí amb els col·legues a veure si fem alguna... A veure si la fem grossa avui.
0: Molt bé, Antonio, aquesta és l'actitud.
4: Però, Antonio, tu no voldràs sí, anar al Vilova, no? On han trucat abans?
7: Pues sí, potser anem, eh? T'ho dic en sèrio, eh?
0: Com acabaràs avui, Antonio, eh?
4: Per favor.
7: Me fotré com els Quicos.
0: Ara m'agrades, tio.
4: L'Antonio és un cabron. Ha hagut d'esperar que truquessin unes ties per anar al Vilova.
0: I tu quants cubates sí, et pots sí, fer al Vilova? Quants te'n pots arribar a fer, tio?
7: El que vulguis, no sé, s'ha de 8 o 10.
0: 8 o 10? Per favor!
4: Jo no m'ho
7: crec.
0: El teu fetge, Antonio!
4: Jo no, si no ho veig, no m'ho crec.
7: Jo tinc el fetge de ferro, xaval.
0: Has de venir a la barbacoa, Flash Urban, i cardar-te els 10 cubates a veure si és veritat.
4: Sí.
7: Però
4: ah,
7: on és això? On és això?
0: Encara
7: això...
0: no ho sabem.
4: Escriu-nos al WhatsApp al 699-69-69-69 i et posem al grup. Estarà guapíssima, bro.
7: Sí? Però on està? A Barcelona?
4: Serà sí, per la zona, al voltant, sí, ja veurem.
0: Ja veurem
4: sí,
0: què fem, no ho sé.
4: Decidirem.
7: Vale, vale, però la farem grossa o no?
0: Molt grossa.
4: I farem campionat
7: de
4: xupitos,
7: o...
4: eh?
7: De una. El porto jo, el Tusi.
0: El Tusi, porta el que vulguis.
4: Tu porta el que vulguis. Jugarem a l'undir de la flota, però con
7: però, xupitos. A veure, vale, què voleu, Tusi o SoundClouds?
4: Dios, el tio en sap SoundCloud, és una pastilla. El cabron sap, de la vida.
0: Però vaya expert, per favor.
4: Per favor.
7: Sí, sí, locura, locura.
4: Locura.
0: Per favor, però la gent està fatal del cap, eh? Adéu, drogadicte, que vagi bé. Vinga.
2: 93 545 68 68. Si es verdad que
0: no te gusta. Les 11 i 32 minuts. Això és el Flash Urban Deluxe.
4: Traicionera.
0: Hola.
8: Hola.
0: Hola. Hola, com et dius?
8: Jo, Gerard, Gerard.
0: Gerard, des d'on ens truques, tio?
8: Ens truquem des de Girona.
0: I què feu per Girona, Gerard?
8: Volem fer una trucadeta per posar una cançó.
0: No, aquí no es demanen cançons. Aquí és perquè truquin borratxos.
4: Però no us queda clar que no es pot demanar cançons, cabronazos? Per favor.
8: Doncs us volem saludar. Anem de festa a Vilablareig.
0: A Vilablareig.
4: Vinga.
0: Que és la festa major. Molt bé. Pues que vagi bé, tio. Vinga.
4: No, aneu en compte.
8: Vagi bé.
0: Hola, bona nit. Epa.
4: Adiós.
0: Mentirosa. Traicionera. Hola.
9: Hola.
0: Pero bueno.
4: Por favor.
0: ¿Qué hola, Dios?
9: Chloe.
0: La Chloe. Sí.
4: Pero Chloe, tú tienes como 2 años, ¿no?
0: Ves a dormir, tía.
9: No.
0: ¿Cuántos en tens?
9: La Susana, el Jordi, l'Uriel, que som el cotxe de darrere qui us ha trucat.
0: Ah. Quants anys tens?
4: Per favor.
10: Digue-li, Chloe.
9: Què?
10: Digue-li, Chloe, l'edat que tens.
9: Tinc 10 anys.
0: Però vés a dormir, Chloe, per favor.
4: Chloe, tu hauries d'estar mirant els lunis, no hauries d'estar amb nosaltres. Clar.
10: Digue-li, no, no. No, no, que venim de Montmeló. Digue-li, venim de Montmeló i anem a, i ara anem cap al McDonald's al final de Paramount.
0: Encara? Clar, amb una mare així, doncs pues, clar que no dorm, saps? Clar.
4: De tal palot a l'estilla.
0: Totalment.
10: Hombre.
4: Eres una madre horrible, que lo sepas.
0: Home, pues sí.
10: Bueno, s'ha d'aprofitar.
0: Sí, però la nena ha de dormir, reina. No, joder, bueno.
2: Adéu. 93-545-68-68.
0: Hola.
11: Ei.
0: Hola, com et dius?
11: El Llimó, sóc el Llimó.
0: El Llimó.
4: El Llimó, el Llimoncello, et direm.
11: El Llimoncello, claro.
0: I què feu?
11: Cap aquí, a veure si anem cap al Biloba.
0: Un altre que va cap al Biloba.
4: Mira, el Biloba ens haurà de pagar perquè estem fent quòrum perquè tothom hi vagi, aquesta nit.
0: Haurem de fer una altra festa al Biloba.
4: Per favor.
11: Hombre.
0: Molt bé.
11: I què a fa? Veure si va el Llimó, també.
0: Clar, però tu també tens tantes pastilles com aquell, o no?
4: Hòsties.
11: Oh, no, no, no.
0: I Ibuprofè, no.
4: Clar, que no portin droga al Biloba. A veure si s'haurà de dir el Vidroga.
0: No. No.
4: Clar, clar, no.
0: Molt bé.
11: Tothom a seguir a l'Instagram a SX Sound Systems.
0: I aquest qui és?
4: És una empresa.
11: És una empresa d'altaveus.
4: És que veus, vaya, és que ho sabia.
0: Anda! Hala!
4: Que cabrons!
0: Hala! Hola!
12: Hòstia. Hola!
0: Hola, Rianera.
12: Oye, que no te oigo, no te oigo en la ràdio.
0: ¿Cómo que no te oyes
12: en la
0: radio?
12: Espera,
4: no,
12: que
4: pongo... No,
0: que se acopla.
4: Se acopla el sonido y suena como el culo.
12: No, la radio no. Espera, que pongo las manos libres. Que es que mi pareja no quiere ir a la barbacoa, a café, es un rancio.
4: No jodas.
0: ¿Para qué no?
4: ¿Será cabrón o cabrona?
12: Dale la roja que lo toque al lado.
0: ¿Qué?
4: ¿Cómo has dicho? ¿Cómo has dicho la pareja?
0: ¿Cómo has dicho?
4: Niña, ¿cómo se llama tu marido?
0: ¿Podeu parlar, sisplau?
12: Ramón.
0: Ah, Ramón.
4: Ramón, ¿serás cabrón?
12: Sí, un poco, cabrón, soy un poco.
0: Pues vine, vine.
4: Ramón, te esperamos en la puta barbacoa. No toquis els collons, eh? Farem campionat de xupitos i hauràs els xitxes de les que t'agraden ben gordes i a la teva dona també.
0: ¡Qué rico! Vinga, guapos, que vagi bé. Bon viatge.
4: Us hi esperem.
12: Gracias por cogerme.
0: Adeu. Adeu.

0: Bam,
1: Fury and the Beat, vaya temazo, por favor,
0: Oh. Viver and the Beat.
1: Nos gusta.
2: Molt bé.
1: Ens agrada. I també ens agrada que ens truquis.
3: Truca'ns ara. 93-545-68-68.
1: Va, anem a liar-la una mica. Va, que ens agrada molt liar-la.
0: Vinga, vinga, vinga, truqueu-nos, expliqueu-nos on aneu de festa, amb qui aneu de festa i sobretot els cubates que portareu a sobre ja, cabronazos i cabronazes,
1: A veure què ens diuen per aquí. Hola, bona
4: Hola.
1: Nit. Hola, com et dius?
4: Jesús.
1: Xem,
0: vaya estornut.
4: Sí, escolta, que vull demanar...
0: Una cançó?
4: Salutacions.
1: Salutacions.
0: Aquí, aquí.
4: Salutacions al Pope...
1: El Popper.
0: Molt bé. I què
4: el
0: més?
4: El Popper, el Popper.
1: El Popa.
0: Ah, el Popa, el Big
4: Popa. I el Gimó!
1: I el Gimó. Dius?
0: Ah, el Gimó és el que ha trucat abans, el Yonki aquell. Sí.
1: Ah, és veritat.
4: Sí, és veritat, és veritat.
1: I va què bé. Faràs avui?
4: No, res, avui anirem cap al Calteo.
1: A què?
0: Al Canteo?
4: Ah, no. Calteo, Calteo.
1: El Teo era els dibuixos, no?
0: A casa del Teo. El Teo marxa a casa.
4: Sí.
1: El Teo es droga.
0: Mare meva, el Teo es fot una SoundCloud.
1: Escolta!
0: Oi!
4: Sí, sí.
0: Oia! Oia!
1: Bueno, que vagi bé, Teo.
0: Vinga, xaval.
4: Salutacions al Gimó!
1: Adéu! Hola! Hola!
0: Ei!
1: Hola, hola. No?
5: Hola, buena.
1: Hola, bona nit.
5: Hola, bona nit.
1: Com et dius?
5: Pedro, Pata Negra de Sabadell.
1: El Pedro Pata Negra de Sabadell.
0: Espera, espera, què vol dir Pata Negra? Perquè ets molt bo amb alguna cosa?
5: Ja va. Sí, perquè, bueno, vivo en Can Roseta, en Sabadell.
1: Mm. I què?
5: I quería que me pongáis una canción.
0: No, no os demanen cançons aquí, Pedro Pata Negra.
5: ¿Qué quieres que te diga? Porque soy el Pata Negra.
1: Sí,
0: sí, clar.
1: Clar.
5: Porque, bueno, me pusieron de hace muchos años pata negra como el jamón y soy el pedrazo el pata negra.
1: Ah, molt bé.
0: Fantàstic.
1: Doncs, perfecte.
5: Una musiquita del Morat que sea buena.
1: Venga,
0: pata negra. Pata negra, Morat.
1: Hola, bona nit. Epa.
0: Oh, no.
1: És el pata negra que ens ha penjat.
0: La policia, no.
1: El pata negra. Hola. Hola.
0: Hola. Ui, per Hola. Favor. Baixeu la ràdio.
1: Baixa el volum, tio. Oh.
0: Tan ràpido?
1: És una tortuga follant, no?
0: Hòstia, però està follant molt bé,
1: Més fort.
0: Però no sé si és un tio o una tia que ho fa.
1: Crec que és una tia, no?
0: A veure...
1: Però quina agilitat.
0: Manifesta't, què ets? Una puteta, ha dit.
1: Per
0: favor, no.
3: 93-545-68-68.
1: Aquest és el nivell cultural d'aquest programa.
0: Allà drama banana.
1: Hola.
6: Hola.
1: Hola, qui ets?
6: Me llamo Iker.
1: Iker Casillas.
0: Per favor.
6: No, soy el Barça.
1: És del Barça.
0: Vale, ara ens agrada. Què passa, Barça? Iker?
6: Os venís de fiesta?
1: Sí, i tant.
0: A dónde?
6: Vamos a Latina.
1: A Latina.
0: Latina LTN.
6: LTN Esparraguera.
1: Ah, vale. Home, allà està guapa,
0: Hi ha moltes latines, també?
1: També,
6: Muchas, muchísimas.
1: Però bueno!
0: Per favor, tu busques el que busques.
1: I amb qui vas, tío?
6: Estoy aquí con el Micha y la Falete.
1: ¿La Falete?
0: Espera, el Micha de mitja gram y la Falete de què?
1: La Falete era el que cantava, no?
0: Sí, però luego está también la de la Casa de los Gemelos, la de la...
1: Ah, vale.
0: Saps la Falete? Esta, sí. La que, bueno, la gorda aquella, sí, que fot hòstia, sí.
1: Molt bé! Molt bé, pues...
6: No és gorda.
1: Vinga, vinga. Home. Adéu, bona nit.
3: 93-545-68-68.
1: Hola.
4: Hola. Hola, bones.
1: Hola, com et dius?
4: Gerard,
1: vas fino, tio.
4: Mira, te dic una cosa, dos coses ràpides i paro. Un saludo per la Maria Ibar.
0: Vale.
4: I ara a veure si em pots ficar la cançó de Me Gusta de J1.
1: No la posarem, però vale, vinga, que vagi bé.
0: Merci, tio. Ciao.
4: Adéu, gas.
1: Adéu, Gerard.
3: 93-545-68-68.
1: Podeu parar de demanar cançons, que aquí no es demanen cançons.
0: Jo necessito molt més que aquestes interaccions dels oients. Una mica més de marro, una mica més de salseo, coño.
1: Hola. Pues aquí tenies el marro que volies, petit.
0: Vaya drama banana,
1: Hola, bona nit.
0: Això és mamada?
1: Ah, clar, ara està fent els genitals.
0: Uf, massa, per favor.
1: Però s'ha corregut molt fort, no?
0: Sí, no.
1: Per favor.
0: S'ha corregut per l'orella.
1: No para.
0: És o Maggie Simpson o una mamada, clar, es cull.
1: Clar, ui, no, clar, és que són dues coses molt diferents.
0: Són antitètiques.
1: Són molt diferents, eh? Bueno. Bona nit! Hola, com et dius?
2: Gustavo, tio.
1: El Gustavo.
0: La cabra, la rana Gustava.
1: Què fa el Gustavo?
2: Pues res, tio, vinc aquí de sopar ja, tio, i cap a casa on avui.
0: Molt bé, Gustavo, que has sopat, tio.
2: Una pizza, nano.
0: Una pizza?
2: Sí, una pizzaca, tio.
1: Pues de molt
0: què?
1: Bé.
0: De quatre quesos o què?
2: Que va, tio, una parmesana, tio.
1: Que rica.
0: Molt bé, Gustavo.
1: Molt bé, Gustavo, vinga, disfruta, que vagi bé, guapo.
0: Allà, Cani. Adéu. Adéu. Adéu.

0: González y Tomás Poal.
1: Tomás, ¿a ti te gusta la gasolina?
2: Sí, pero depèn d'on me la cardin, eh?
1: Ah, sí?
2: Sí.
1: Pel cul?
2: Sí, sí, a vegades per la boca, a vegades pel cul, depèn del dia.
1: Per favor!
2: Per favor, però que calentura!
1: Hola, bona nit!
3: Hola, gent de mi!
1: Però què hi ets, tu?
2: Sembla un petitó de globo, què és això?
3: Que no m'ho fiqui! I estem venint, venga, Sanguni, la Lleida, amb la meva nòvia, i s'ho ha passat molt bé!
2: Jo, perdona, parla com Michael Jackson després d'un gram de farlopa, eh, t'he de dir.
1: O de dos.
2: No, sí, per favor.
1: Però pot trucar una persona normal.
2: Hi ha drama banana. Vale, vale. Però jo no sé com prendre-m'ho, això. Potser, clar, no, és que clar.
1: Adéu, bona nit, que vagi bé.
0: 93 545 68 68.
1: Hola.
4: Hola.
1: Hola. Hola, com et dius?
4: Vero.
1: La Vero.
2: Hola, Vero.
1: Què passa, Vero? Com estàs, guapa?
4: Molt bé.
1: I per què rius tant, Vero?
2: Oh, escolta, no som tan lletjos, eh, Vero? Cabrona, no riguis de nosaltres.
4: No, és la meva filla, que em fa riure.
1: Ah, vale. Vaya filla més cachonda, eh, Vero?
2: Vaya pallassa, la niña.
1: Escolta, i on vas amb la teva filla aquesta nit, Vero?
2: Dius?
4: A Vilablareig.
1: A Vilablareig.
2: I què fareu, sí. Hi ha festes o què?
1: Cubates, cubates! Cubates, amb la teva mare!
2: Home, res uneix més a una mare i una filla que anar a Tíliques.
1: Com un bon cubata.
2: Clar.
1: Clar que sí.
2: I les dues juntes a l'ambulància, que mones.
1: Que rico. Nino, madre y Janino. Oh. Molt bé, guapes. Doncs que vagi molt bé Vilablareig, vale?
2: I vigila, eh? Li dic a la mare, no a la nena, que és pitjor la mare.
1: Sí, sí, és pitjor la mare que la nena. Oh. Hola.
2: Tu.
5: Pompola de Yo Estoy Rulay.
1: Yo estoy rulando. ¡Ay, temazo! Uy, sí,
2: pero ¿amb qui estàs, tio? ¿Estàs sol o mal acompanyat?
5: Estoy con un acompañante que está conduciendo, loco.
1: ¿Ah, sí?
5: Está a mí.
2: ¿Es aquesta?
1: No, no, yo estoy...
5: ¡Hola, Monique!
1: ¡Epa!
2: Aquesta,
6: ¡oye,
2: aquesta.
6: Que lo que!
1: ¡Que lo que!
2: ¡Que lo que! ¡Cabres!
1: ¿Des d'on ens truqueu, vosaltres?
5: Des de Cambrils.
1: Molt bé. Ah, té mazo, eh?
2: Allà bomba, nano.
1: Home, escolta això, que té ganes d'anar a la festa segur, eh?
5: Saps què farem aquesta nit?
1: Què fareu?
2: Dios.
5: Anirem a la fàbrica.
1: A la fàbrica de Reus?
2: Ah, sí?
5: Oh!
1: Vinga.
2: I anireu a fabricar nens o què, cabrons?
1: Per favor!
5: Com dius?
2: Anireu a fabricar nens o no?
1: Què estàs dient?
5: Noies.
1: A buscar noies.
2: Per favor.
1: Que rico. Bueno, guapos.
2: Molta sort.
1: Vinga.
5: Gràcies.
1: Adéu.
0: 93 545 68 68.
1: Hola.
7: Hola.
1: Un altre cop?
2: Mare de Déu, tu qui ets, Mickey Mouse?
7: Perquè tinc el telèfon.
1: Vaya cantant d'òpera, per favor.
2: Sí, vaya castrat i aquest li han tret les pilotes, per parlar així.
1: Que ataca't.
2: T'imagines escoltar aquesta veu a les 6 de la matinada a casa?
1: Vaig,
2: sol?
1: Jo me'n vaig.
2: Per favor, em tiro per la finestra.
1: Que te calls. Hola, bona nit.
8: Hola, bona noche.
1: Hola, com et dius?
8: Jorge, de Madrid.
1: De Madrid?
2: Jorge, de Madrid. Tens veu de teleoperador de Movistar, Jorge?
1: Sí.
8: Sí, no me jodas. Yo soy que patrocina a DJ, no me jodas.
2: Mare meva, Jorge.
1: Jorge, de Madrid. I com és que estàs a Madrid, Jorge?
8: Ya ves, tío, os escuchando toda la noche y tal, digo, jugando al WoW y escuchándoos a vosotros.
1: Jugant al WoW i escoltant des de Madrid, molt bé.
2: El WoW és el World of Warcraft. És això que juguen aquests tios. Hòstia,
1: jo jugava, de petit.
2: Ah, sí? Amb les figures i tot?
1: Sí, jo jugava.
2: Vaya cabra.
1: Sí, sí.
8: Exacto, pues imagínate,
1: des del 2005 jugando,
8: imagínate.
1: Qué random. Vaya FIFA.
2: Una cosa, des del 2005, són 21 anys que el tio porta jugant al World of Warcraft. He de dir que és una de les coses que més passió he vist en la gent quan ho fa, eh?
1: Ja, sí,
2: hi ha gent
1: sí.
2: Que és molt friqui, encima, que dona la vida.
8: I encima hi conocí a mi pareja, encima.
1: Ah, vas conèixer la teva parella pel WoW?
2: Com es diu, la parella?
8: Claro que sí. Ella se llama Maite.
1: La Maite.
2: La Maite. És que no hi ha nada que una massa un friqui que otro friqui, he de dir.
1: No, literal.
2: És molt heavy. És com els otakus.
8: Esto mismo dice ella. Que no me dejaran de jugar, imagínate.
1: Molt bé. Bueno, doncs moltes gràcies per escoltar-nos des de Madrid, ¿vale?
8: Nada, vosotros, aquí
1: escuchando,
8: sí, igual, y jugando.
1: Adeu, informàtic.
2: Oh, no.
0: 93 545 68 68.
1: M'ha entrat molt bé, eh? Jo estoy rulada y desacatado.
2: Sí, bastant bona.
1: La veritat, eh?
2: Sí, sí.
1: Saps que entra molt bé, també?
2: Què entra?
1: Una trucada. Hola.
9: Wow, bona nit.
1: Hola, com et dius?
9: Bona nit, Enric Vidal.
1: Enric Vidal.
2: Vale, sempre cap a dalt, l'Enric Vidal.
9: sempre cap a dalt i sense fer mal, sobretot.
1: Enric.
2: Enric, tu ets els que fa mal, cabronazo. No menteixis, fill de puta.
9: Des de la muntanyeta.
1: La muntanyeta, el Penedès.
2: La muntanyeta, fumant-se un peta.
9: Prou, perquè m'estic calentant ja,
1: Home, ara li entra un peta.
2: Que té ganes d'un mariachi, el nostre amic.
1: Un mariachi, un altre cop mariachi, vinga.
9: El Beni té una cançó que es diu Mariachi. Ara que ja...
1: Sí que la té, m'ha sortit.
2: Oi,
1: sí.
2: Que heavy lo del Beni Junior amb els influencers aquests, el que ha passat,
1: Molt samat, molt samat.
2: La Mireia, amb la Mireia i l'Àlex, o...
1: El Tous.
2: El Tous.
9: Algo així, però bueno.
2: Molt heavy.
1: Molt bé. Bueno, guapo, que vagi molt bé.
9: Fes-vos la bona nit i... Aquí tenim el millor cava, vale?
1: El millor cava al Penedès.
2: Oh, sí, tens raó.
1: Convida't algú. Vinga.
0: 93 545 68 68.
1: Hola, bona nit.
6: Hola, bona nit. Què dieu, Fletxeros?
1: Hola, Fletxero, com et dius?
2: Ei.
6: Em dic Arnau, com va?
1: Arnau, des d'on ens truques?
6: De Tàrrega.
1: I què fas avui per Tàrrega? Ah, són les festes.
2: Clar.
6: Sí, ahir vau estar, no?, tocant.
1: Ahir va estar el Domena i la Cifuentes.
2: M'agrada que diu, ahir vau estar tocant, com si fóssim una orquestra, saps?
1: Ah. Ta-ta-ta.
2: Ta-ta-ta-ta.
1: I vas anar-hi a la festa o què?
6: No, estic dormint ja.
1: Vaya soso.
2: Mare meva, però si ets pitjor que un got d'aigua ara mateix.
6: No, tio, que m'aixeco a les 6 del matí, cabron.
2: Ah, t'aixeques al matí?
6: Sí, claro.
1: I què fas pel matí, tu?
6: Doncs me'n vaig un rato al gimnàs i després me'n vaig amb els nens.
1: Ah, amb els nens.
2: Amb els nens? Amb quins nens, tio?
6: Amb els meus fills.
1: Amb els teus fills.
2: Ah, vale, clar, vale. No, ja estàvem sospitant d'una furgoneta o alguna
1: cosa. No, clar, ja
2: favor.
1: Estava. Per favor. Molt bé, doncs pues, que vagi molt bé per Tàrrega i bona festa major, vale?
2: Adiós.
1: Adéu, bona nit.
0: 93 545 68 68.
1: Salve, loca.
2: Venga.
1: Hola, bona nit.
10: Hola,
1: com et dius?
10: Lídia.
1: La Lídia. Truquem
10: amb les amigues que estem de despedida.
1: Ah, sí?
2: De soltera?
10: Sí.
1: Qui es casa? Qui es casa?
10: La Laura.
1: La Laura es casa. Hola, que fuerte.
10: La nostra amiga.
2: I quants anys té la Laura?
10: 33.
1: Que gran.
2: Per favor. Estàs segura d'això, Laura? Si no, tranquil·la, pots anar amb nosaltres d'aventures i no casar-te mai de la vida, de veritat.
10: Està bé. Pinta bé, això, eh?
1: Tu, Lídia, aproves el nòvio de la Laura?
10: Sí, l'aprovo.
1: Sí? Li has vist la tita?
10: No!
1: No, bueno, doncs vas a provar-ho tot, tia.
10: Espero que no.
1: Ja, el que,
2: avui hi haurà tita o no? Hi haurà stripper o és una merda de comiat?
10: No, ara estem aquí aparcades davant del Funky, que anem de festa.
1: Què dius, tia?
2: El Funky a la Costa Brava?
10: Sí.
2: Ah, amigo.
1: I escolta, avui la que es casa, avui es lligaria amb algú, no?
2: Clar.
10: No!
1: Com que no?
10: És molt bona.
2: No, amb algú no, amb alguns.
1: Per favor!
2: És que, a veure, no, si no hi ha strippers, no és un comiat, és un aniversari sin más.
1: Ja, vaya pinga.
2: Una pinga.
1: Ja.
10: Això és veritat, també celebrem aniversari.
2: Volem proves del cubano del pollote.
1: Va, guapes, que vagi bé. Vinga.
2: Viva los novios.
10: Ens podries ficar una cançó, sisplau?
1: Doncs no.
0: 93 545 68 68.
1: Hola.
11: Hola.
1: Bueno,
2: i tu què ets?
11: Me llamo Mané.
1: Què?
2: Com et dius, perdó?
11: Mané.
2: Maniga. O com es diu, Manel?
1: Però baixa el volum de la ràdio, que s'acopla.
2: No estic entenent això.
1: Com et dius?
11: És Mané.
2: Emanem.
1: Bueno, és que no, saps?
2: Que no se t'entén, coño, niño de los cojones.
12: Monto l'aparato por América.
1: Monto l'aparato. Un pana que lo recibe y me perro online. Si voleu venir a la barbacoa Flash Urban, envieu-nos un WhatsApp, vinga, va.
2: Sí, envieu-nos al 699-69-69-69. La tenim molt ben muntada, cabrons.
1: La què?
2: La barbacoa.
1: Ah, vale.
2: Clar, no.
1: Hola.
11: Soy Mani.
1: Un altre cop, tio.
2: Oye, ojo, mira, tant de bo es caigui aquest nen.
12: I la cosa suena ra. I la cosa suena ra. Scooby-Doo, papa.
1: Hola.
13: ¡Ey, primo!
1: ¡Hola, primo!
2: ¡Vaya primacio!
13: ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estamos?
1: Muy bien, primo. ¿Y tú?
13: Que es mi cumpleaños hoy, que hago 35.
1: ¡Hermosa, familia. Primo!
2: ¡Ojo! El primo gitano que hace 35 años. ¡Hombre! ¡Vamos! ¡Ole!
13: Aquí con la familia, con los niños, con todo. ¡Ay, primo!
1: ¡Está bien!
2: ¿Cuán sou a la familia? Mínim 80, ¿no?
13: ¡Ah, qué va! ¡Somos 100!
14: Ah, sí. Déu-n'hi-do, primo.
2: El primo de Rivera, tirem.
14: Per favor. Molt bé, primo, que vagi bé. Per molts anys.
13: Ja no provaria l'estat.
2: Vinga, vinga, xaval. Truca'ns ara. 93 545 68 68.
14: Les 12 i 10, va. Hola, bona nit. Qui ens truca?
2: Epa.
14: Hola.
11: Hola.
14: Mare meva.
2: Que pesau, macho. Si torna a trucar aquest nen, li foto un tret. T'ho dic en sèrio, no puc més. Que no.
14: Sembla que s'estigui afogant.
2: Sí, no, no, clar. I nosaltres no el salvarem, perquè així deixa de trucar d'una vegada.
11: Per favor, no caigues.
14: Què?
11: Quiero hacer un llamamiento a la FIFA.
2: Un llamamiento a què?
14: Aquí?
11: A la FIFA.
14: A la FIFA.
11: Necesito cromos y no tengo dinero. Estoy pagando. Necesito jugadores. Quiero completar la colección.
14: Jo, de quants anys tenen? Estan a dormir,
2: això no sé si és creativitat o malaltia mental, perquè, clar, no sé què pensar.
11: Vosotros no sé ir al Mundial.
14: No te callis.
2: Adiós, niñato.
14: Vaya pal.
2: Meu senyor,
14: El que s'ha d'aguantar,
2: Oh.
14: Oh.
0: 93 545 68 68.
14: Ai, Déu meu. Hola, bona nit.
15: Hola.
14: Hola. Tu qui ets?
15: Hola, bona noches.
14: Tu qui ets?
2: Hòstia, vaya bruixa piruixa.
14: Baixa'm el volum de la ràdio, sisplau. Baixa'm el volum de la ràdio. Com et dius?
15: Cristina, Cristina.
14: Cristina, des d'on ens trucàs?
15: Pues del meu telèfon.
14: No, sí, ja, des del teu telèfon, però d'on?
2: Cristina, vas pitjor que Déu meu.
15: Des de Castelló, Vinaròs.
14: Vaya alcohòlica.
2: Però... Hòstia, riu,
15: no,
2: riu
15: no,
2: per
15: no,
2: tot,
15: No, no, és que jo ho tinc dies, no ho tinc dies diagnosticat.
2: Vale.
14: Per tant, reconeixes que ets alcohòlica, no?
15: Home, no, tinc un altre problema.
14: Què tens?
15: Buf, un problema més grau.
2: La ràdio alta, això és el que...
14: Baixa'm el volum de la ràdio, tia. Està sorda, això és un problema, està sordo.
15: Dime.
2: És que, no, per favor, però a veure, què heu pres? Què us està passant? Escucha, quin és el context d'això?
15: És que no sé, oye.
14: Bueno, ja, ja està,
2: per
14: vale?
2: Favor,
14: vinga. Hola, bona nit.
16: Hola.
14: Hola, com et dius?
2: Ei.
16: Hola, soc el Sergi, t'estic escoltant aquí des de Lleida.
14: Molt bé, Sergi de Lleida, què fas avui, tio?
16: Pues mira, marxem cap a casa, ja. Estem cansats de voltar.
2: Vale.
14: Molt bé, doncs bona tornada cap a casa, Sergi de Lleida.
16: Sí, gràcies. Vinga, va. Ànims.
2: I ja està. I no fe... Mare meva, el Sergi de Lleida. Home de poques paraules, eh?
14: Feina feta.
2: Déu meu, senyor.
14: Molt bé, Sergi, que vagi bé, tio.
16: Adéu.
14: Adéu, guapo. Que vagi bé. Bueno, va, que el Flash Urban continua. Fins a la una.
2: Toma, Jeroma.
14: Vinga. I recordeu que si voleu venir a la barbacoa ens podeu enviar un WhatsApp al WhatsApp de la ràdio.
2: És el 699-69-69-69. Apunteu-vos, que estarà molt guapa la barbacoa. Hi haurà molta taja i molta penya, eh?
14: Vaya liada.
2: Per favor.
14: Va, que arriba a Quevedo, una de les cançons d'aquest estiu al costat de l'una línia. Això es diu El Golpito.
2: Toma, golpito.

0: és el més sonat d'aquesta nit. Truca'ns al 93-545-6868.
1: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Un dels nostres. Flash Urban.